0: tierra antes que acabe esta cuenta atrás.
1: Ara és el moment de fer-ho diferent. Encara hi ets a temps, recupera la teva gent. Ara és el moment de fer-ho diferent.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin conté?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vols dir que sembleu més joves del que
4: sí, sou? Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discursito.
10: Mira. A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que són les al·lèrgiques al pol·len.
12: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Dime boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

Calla, calla, que m'han etiquetat a un reel de sa meva. Hoy se come.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer olor mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. El de sobre el foc, bella dona, el rebost, witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa

Marta, fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
2: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
2: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
0: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestreder, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
2: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
0: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, Doncs paral·lelament a tot això, l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
2: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura acaba, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per encabir els caps de setmana.
0: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planes sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost, en comparació amb el setembre del 2025, però el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
3: La dada més rellevant és la recuperació dels 4 milions de persones afiliades, confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin a que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
0: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba, parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer Garcia, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps. L'Ajuntament ha cancel·lat el Covermut per les males previsions meteorològiques. La fira s'havia de celebrar aquest de setmana 3 i 4 d'octubre al Passeig Marítim. Aquesta és la tercera edició consecutiva que queda suspesa. La decisió s'ha adoptat tenint en compte la previsió de pluja, que podria afectar tant els treballs de muntatge i preparació de l'espai com el desenvolupament de la mateixa fira. Davant d'aquesta situació, la Regidoria de Promoció Econòmica ha optat per la cancel·lació amb l'objectiu de garantir la seguretat dels paradistes, dels participants, del personal de l'organització i del públic assistent. Així ho ha confirmat a Ràdio Cubelles la regidora Núria Planes.
2: Ha sigut una decisió molt dura de prendre perquè ha estat fins a l'últim moment mirant les prediccions diferents del temps compulsivament cada 5 minuts, però veiem que no canvien i que a més hi ha dos dies que afecten el muntatge, per exemple dijous, que demà també hi ha aire, no només pluja sinó aire, que això realment sí que és un problema pel tema de les carpes, perquè bueno, ja ens va passar que el 2024 vam tenir que pagar unes carpes perquè es van fer malbé. Doncs llavors això, doncs, que per en diferents moments hem vist que no es podia fer perquè bueno, posava en risc també els treballadors que fan el muntatge, i que després el dissabte i el diumenge, tot i que ha anat variant el temps, que semblava que al principi era molt dolent i ara sembla que no sigui tan dolent, però al final sí que cau la pluja i que pues, els grups de música amb quatre gotes ja no poden tocar perquè...
0: El Covermut havia de reunir el Passeig Marítim aquest cap de setmana, propostes diferents vinculades a la gastronomia, el comerç i l'oci, amb parades i activitats programades al llarg de les dues jornades. L'Ajuntament de Cubelles lamenta les molèsties que la cancel·lació pugui ocasionar i ha agraït la comprensió dels paradistes, dels participants i de la ciutadania, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Promoció Econòmica.
2: Que haig d'agrair aquí que han sigut super assertius amb aquesta decisió, que jo he estat parlant amb diferents restauradors i que ho han entès perfectament. Al final, tots tenim aplicacions que miren la predicció del temps. Abans de que jo ho estigués mirant, també ho estava mirant ells per fer les compres i tot, i que han entès perfectament la situació, que han respectat l'Ajuntament amb la seva decisió i que no hi ha hagut cap confrontació amb això. I això també és d'agrair, perquè ja que prens una decisió dura, que almenys tinguis el suport de la gent que hi participa.
0: Aquesta és la tercera suspensió consecutiva del Covermut que no s'ha pogut celebrar des del 2023. L'arquitecte de la sala Multiusos de la Mota, en Josep Maria Pujol, ha rebut amb tristesa la decisió d'enderrocar l'edifici. Defensa que se n'estudiï la recuperació i proposa un pla director o un pla estratègic i analitzar l'estructura, que considera ben conservada. L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala Multiusos de la Mota ha revifat darrerament el debat sobre aquest edifici, que porta abandonat des de fa gairebé 20 anys. Per això, des de Ràdio Cubelles ens hem posat en contacte i hem entrevistat en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear el projecte i que va dirigir les obres l'any 1991. I així és com diu que ha rebut la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici.
4: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, vale? Un 6 o 7 al canvi.
0: 6 o 7 milions d'euros.
4: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
0: Josep Maria Pujol Torres defensa que el projecte va néixer com una sala multiusos i pensant que en el futur pogués acollir activitats públiques de tota mena. Per això, l'arquitecte pensa que l'Ajuntament hauria d'optar per un pla director o un pla estratègic que ajudi a aconseguir suport d'altres administracions en la reforma i que també permeti concretar-ne millor la idea o el projecte d'activitats que s'hi vulgui fer finalment.
4: Crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic, que això existeix a l'urbanisme. Aquest pla estratègic i aquest pla director ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic en el qual poden haver diverses activitats, com estava comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses de les aus al delta, a la sortida del Foix.
0: Pel que fa a la situació de l'edifici, Josep Maria Pujol Torres apunta que l'estructura es va construir amb una robustesa important, amb una planxa de formigó a la base per evitar el moviment dels fangs del riu i que, a més, tot plegat es va fer per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i que s'hagi abandonat durant tants anys.
4: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. ¿Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, d'un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici, si voleu, com a edifici simbòlic de Cubelles i que ha tingut una història dintre de Cubelles.
0: Recordem que la sala es va construir l'any 1991 fruit d'una concessió de l'Ajuntament que va cedir els terrenys. Es va inaugurar com la discoteca Màduc, que després d'uns 5 anys aproximadament, amb el boom de la música màquina, va passar a ser la Central, una filial d'Escòrpia, durant dues temporades. En l'etapa final com a discoteca va acabar acollint la Cybertrack abans de passar ja a mans de l'Ajuntament i convertir-se en l'escenari de concerts de Sant Jordi, de la Setmana Cultural, del Festival La Mota Reggae. També s'hi va fer la Barema, entre molts altres esdeveniments i projectes, com la Tele Cubelles del Peix Agulla. Una nova concessió dels terrenys per a la construcció d'un complex mixt esportiu i hoteler va provocar l'aturada de totes les activitats a la sala i que l'Ajuntament en retirés totes les instal·lacions durant la legislatura 2007-2011, ja que s'havia d'enderrocar. El projecte hoteler, però, va fer fallida amb la crisi del 2008 i van passar uns anys fins que l'Ajuntament no va poder recuperar legalment l'espai, cosa que es va confirmar durant la legislatura 2011-2015. Tot i la recuperació de l'edifici i el pas a mans un altre cop de l'Ajuntament, en cap moment des d'aleshores es va arribar a revertir l'abandonament i el deteriorament de l'edifici, que de fet, des d'això, l'any 2007, que no ha tornat a acollir cap acte públic.
5: Aquest cap de setmana arriba una nova jornada esportiva per les entitats cubellenques. El club de futbol Cubelles visitarà el camp de l'Amposta, en ple epicentre del temporal de pluges, que esperem no s'allargui fins al diumenge, que és quan el Cubelles ha de jugar el seu partit a les 5 de la tarda al municipal d'Amposta, en una nova jornada de Lliga. L'equip cubellenc arriba al partit després d'haver guanyat els dos primers compromisos de la temporada i buscarà mantenir aquesta bona dinàmica i sumar el 3 de 3. Abans, però, haurà de superar una Amposta que posarà les coses complicades. Per la seva banda, el segon equip del club de futbol Cubelles rebrà el Josep Pons i Ventura al Vegas. Serà dissabte a 3:15 de la tarda. Un Cubelles que no va poder finalitzar el seu partit davant del Sant Sadurní, que va quedar suspès en els últims minuts. Això sí, amb el marcador en contra per als cubellencs, haurà de buscar els 3 punts a casa davant de la visita del Vegas. Anem cap a un dels debuts, és el club de futbol Sala Cubelles, que debutarà dissabte a les 6 de la tarda en la primera catalana, després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. La reestructuració que va fer la Federació Catalana de Futbol de les competicions de futbol sala, els cubellencs han acabat finalment a la primera catalana. El Cubelles rebrà el Sant Just, en aquest cas a les 6 de la tarda, en el que serà el seu primer partit en aquesta categoria, un partit que significarà també el debut de moltes de les peces de l'equip i fins i tot de l'entrenador, en una temporada on aquesta mateixa setmana el seu president no descartava lluitar per l'ascens de categoria. Pel que fa a l'hoquei patins, el Club Patí Cubelles masculí visitarà la pista del Vilassar dissabte a les 6 de la tarda. Després de perdre la seva segona jornada, els cubellencs sumen un de 6 en aquest inici de temporada i buscaran doncs la seva primera victòria en aquesta primera catalana en el grup A. Pel que fa a l'equip femení, jugarà a casa diumenge a 1:45 davant del Alpicat. Les cubellenques buscaran la segona victòria de la temporada, ja van debutar amb victòria per 0-5 davant de l'Horta i aquesta setmana doncs tindran el seu primer partit a casa en aquesta primera catalana en el grup B, on estan enquadrades. I també hi ha agenda pel que fa a vòlei, també hi ha 3 compromisos. Per una banda, el sènior femení rebrà el vòlei Sant Martí diumenge a 1:45 de la tarda. A la mateixa jornada, el Cubelles Blanc visitarà el Vilafranca a la 1, mentre que el Cubelles Blau jugarà a la pista del Caracas sènior masculí de Bellvei. Això serà a les 6 de la tarda. Un cap de setmana amb molta activitat esportiva per als equips cubellencs i amb partits tant a casa com a domicili i, sobretot, doncs, el debut especial del club de futbol Sala Cubelles, que estrenarà la primera catalana. Tot això amb la mirada posada al cel, perquè les previsions meteorològiques parlen de que podria ploure durant tot el cap de setmana. Veurem si això acaba o no afectant aquesta jornada esportiva. La Federació Catalana de Vòlei investiga els incidents que van passar en el partit entre el Cubelles i la Ràpita, un partit que es va disputar diumenge però que no es va finalitzar. Durant el 5è set, el match es va haver de suspendre amb empat a 2 després d'uns incidents que van acabar amb un enfrontament entre persones del públic i jugadors de l'equip visitant. Després del que va passar, els dos clubs han fet públics els seus comunicats. El club de vòlei Cubelles expressa el seu profund pesar i rebuig i condemna les situacions d'enfrontaments i les agressions físiques que es van produir al pavelló. El club assegura que està analitzant el que va passar i que recollirà tota la informació necessària per aclarir els fets. També afirma que prendrà les mesures que corresponguin un cop es determinin les responsabilitats. Per la seva banda, la Ràpita també ha fet el seu comunicat on dona a conèixer la seva posició i la seva visió dels fets. El club anuncia que ha elaborat un document que també ha enviat a la Federació on es detalla tot el que es va viure el passat diumenge. La Federació Catalana, per la seva banda, també s'ha pronunciat sobre el cas. En el seu comunicat condemna qualsevol acte de violència i assegura que els comportaments viscuts diumenge no tenen cabuda en el voleibol. L'organisme federatiu ha informat que També ha rebut els informes dels clubs i les proves biogràfiques disponibles. Ara haurà d'analitzar aquesta documentació per determinar què va passar i establir, si correspon, les responsabilitats i les mesures previstes en la normativa. De moment, no hi ha una resolució sobre els fets. La investigació de la federació haurà de permetre aclarir les circumstàncies de l'enfrontament i determinar les acusacions que corresponguin. De moment, el partit segueix suspès amb aquest 2-2 momentani en el marcador i aquesta jornada torna a haver-hi partits. En aquest cas, doncs, el Cubelles tornarà a la competició.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: L'entrevista.
1: Aquest mes d'octubre, el Servei de Transport Públic Municipal, l'autobús urbà, tindrà novetats en els horaris i en els recorreguts. Per saber-ne més detalls, tenim amb nosaltres a Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica, encarregada d'això del transport públic i el transport municipal aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a tu.
1: I bé, s'han anunciat novetats, oi, tant en l'horari com en el recorregut de l'autobús urbà, que... Bé, n'hem parlat els últims mesos, no? Més d'una ocasió amb vostè com a regidora, que s'estaven estudiant, no? I això com acabar d'adaptar la nova normativa i nous aspectes i el nou ús que cada vegada té més el transport públic, això a poder complir els horaris i el contracte que és de fa anys enrere, oi?
2: Sí. La situació del bus, que és que tenim una situació contractual d'un contracte de 15 anys que va començar el 2015 i acabar finalitzar el 2030. I llavors, el 2015, quan es va fer el itinerari, que és el que hi havia fins ara, la velocitat de Cubelles i el trànsit de Cubelles era molt diferent que el que ara. Hi havia molts menys vehicles, molt menys habitants i la circulació era 50 km per hora com a mínim a tota la població. Amb les noves limitacions de velocitat, que ara mateix estan a 30 o a 20, depèn de la zona, doncs al final era impossible seguir l'itinerari amb les parades que estaven actualment organitzades. Llavors, per no modificar el contracte, perquè és una cosa que no podem fer ara mateix, ni modificar el contracte, ni ampliar, ni el que ens ha hagut de fer és adaptar-nos al contracte i a la freqüència que teníem ara. Llavors, teníem dues alternatives, o era que en comptes de passar cada hora el bus, passés cada hora i 20, amb el qual també ja ho feia molt difícil per combinar-ho amb les escoles i amb Renfe, i que al final era un de 12 expedicions que hi ha ara, en passàvem a 9, llavors, per tant, perdíem expedicions, i l'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors, hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui, que el bus no passi pel centre, que era una cosa que, primer, que era més perillosa, perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que, més que un bus de servei de porta a porta, és un bus llançadora, que el que fa és unificar tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors, arriba al mateix lloc que abans, però fem menys parades. Mm-hmm. Hem reduït les parades.
1: I així es garanteix que els horaris són més fiables, no? Perquè
2: es garanteix.
1: La queixa principal, no?
2: Exacte. El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà si el bus ha de passar a les 8 i 20, ha de passar a les 8 i 20. Uh-huh. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més. M'hagués agradat poder ampliar, però paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs, perquè clar, la legislatura acaba, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contractes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Mm-hmm. Aquest bus, aquest contracte ja era petit quan es va fer. Llavors, hem tingut que patir aquestes conseqüències al final d'aquest contracte, que s'han anat agreujant perquè hi han hagut les bonificacions dels títols. Hi ha hagut molta més gent que, gràcies a Déu, agafa el bus urbà, però això també ha dificultat que puguem arribar a tota la població.
1: Clar, s'entén que el recorregut, diguéssim, que garanteix que es pugui anar, diguéssim, del
2: centre. Mestrader,
1: del Mestrader al mercat, o del mercat a l'estació, de l'estació a les Salines, posem per cas. O...
2: Sí, i que després que el recorregut que tu facis sigui el mínim, o sigui, que sigui en pla, que si tu deixes el barri de Mar, al final el barri marítim marítim tot és pla. Si et deixa a Mastradé, doncs que sigui amb la mateixa alçada que hi havia abans, no? Que no et deixi que tinguis que fer grans esforços per pujar un carrer o per baixar un carrer. Al final, el desplaçament és mínim i és ample. No, no volem fer que la gent pugui fer, la gent amb mobilitat reduïda, que hagi de fer grans esforços per poder moure's. Al final, tot costarà una mica d'adaptació. Vale? Jo demano a la ciutadania que se vegi afectada per aquestes parades, que, doncs, que s'assessori, que truqui a l'Ajuntament, que nosaltres donarem informació, modificarem les parades, modificarem la senyalització, i amb les parades definitives que quedin, mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI. Perquè, bueno, doncs que el contracte que tenim ara no ens permet fer més coses.
1: També s'havia parlat, no?, els últims mesos de trobar la manera de regularitzar l'autobús dels caps de setmana, no?, que continua passant. Per tant, entenc que tots aquests canvis de parades i d'horaris afectaran també els caps de setmana, però sí que faltava encaixar-ho també amb el contracte, oi?
2: Sí, aquesta empresa és la que està modificant aquesta situació i esperem que dintre de res estigui aclarida.
1: Per tant, el tema dels caps de setmana també es continua treballant amb la seva regularització.
2: Sí, les parades seran les mateixes i el trajecte serà el mateix de dilluns a diumenge.
1: Jo em refereixo més a la contractació administrativa. En aquest cas, no sé si s'ha pogut avançar.
2: Sí, s'està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per acabar els caps de setmana.
1: Molt bé, i bé, l'autobús, diguéssim, el vehicle continua igual, o sigui, això no hi haurà canvis fins que no es faci un nou contracte, diguéssim, no hi pot haver canvis en els altres aspectes, no?
2: Clar, és que al final és un minibús, no és un autobús a l'uso, no? Perquè al final, si haguéssim d'ampliar contracte, també hi hauríem de mirar temes de mobilitat, perquè igual hi ha alguns carrers que no hauria de passar, hem de mirar altres coses. Llavors això és l'empresa que hem agafat, la que està mirant com han de ser les noves licitacions per poder... Són licitacions que són molt llargues amb el temps, s'han de fer molt ben fetes perquè puguin encabir totes les situacions futures que es puguin donar, que no ens torni a passar, doncs, això d'agafar un contracte petit.
1: Clar, pensar més això també en les tecnologies que hi pot haver, en la manera en què la gent es mou pel carrer, doncs no és la mateixa ara, no?, que fa només 10 anys, no?
2: Sí, ha canviat molt el tema d'informatització, el tema de tenir una aplicació que et digui per on va el bus, totes aquestes coses tecnològiques que en altres ciutats més grans hi són, doncs poder adaptar-les i poder entrar dintre la nova licitació que es faci aquí a Cubelles.
1: Que tenir un seguiment de si trigarà tant...
2: Exacte, si... saber en temps real... També és veritat que és que ens ha donat la conjuntura de que el servei de Rodalies funciona com funciona, vale? Que sí que s'han ficat nous busos de la Generalitat dels interurbans que també ens ajuden a arribar més a la zona metropolitana i tal, però que al final som conscients de que no arribem a tot arreu i que Rodalies també és un dels problemes que hauria de solventar-se.
1: Bé, amb això sí que de moment poques novetats hi ha, però sí que no, hi ha tot un pla de Rodalies també, que en aquest sentit sí que la principal novetat seria l'allargament de Rodalies Tarragona i aquí es podria anar cap a Tarragona també amb Rodalies, no? De cara al futur, és un pla que té la Generalitat. També.
2: Sí, i de mentre sí que és veritat que la Generalitat ha estat ampliant els serveis de busos interurbans i al final s'estan fent esforços per arribar, però bueno, no hi ha cap servei per carretera que pugui substituir Rodalies. Per capacitat és impossible.
1: Sí, per volum, per molts temes, sí. Molt bé, doncs no sé si vol afegir res més sobre aquests canvis que afectaran l'autobús.
2: Bueno, tots els canvis sempre costen, vale? I sí que és veritat que a mi ens hagués agradat com a ajuntament poder oferir un servei més ampli, però actualment amb la contracte que tenim i amb les situacions legals que tenim no podíem fer una altra cosa, simplement adaptar el contracte que tenim a la situació, a la millor situació possible, i això és el que hem fet. No és la solució, no és la panacea, que diríem, però bueno, al final hem fet el que hem pogut i espero que funcioni.
1: Doncs bé, tothom atent doncs, aquestes informacions i els canvis de parades i d'horaris de l'autobús, que a partir d'aquest mes d'octubre seran ja una realitat. Núria Planas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: L'entrevista.
1: El 18 de setembre passat es va reunir l'Assemblea de Militants del PSC i es va confirmar que optaven per un canvi al capdavant de la candidatura en les eleccions del 2027. Qui havia encapçalat el projecte en les dues legislatures anteriors, Renata Bedós, doncs cedia el seu lloc a Arturo Carrillo com a nou cap de llista dels socialistes a Cubelles. Per conèixer també el punt de vista d'aquestes decisions i d'aquest canvi, avui rebem a Renata Bedós, qui doncs, va ser cap de llista del PSC en les últimes eleccions municipals. Gràcies per atendre'ns, benvinguda.
2: Gràcies, bon dia.
1: I bé, això, el 18 de setembre es va confirmar aquesta decisió. No sé si els motius que hi ha darrere d'aquesta decisió formen part també d'una decisió teva personal, o va ser una decisió col·lectiva? Vaja, què ens pots dir des del teu punt de vista d'aquest canvi?
2: Com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant doncs, jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que en aquest cas l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
1: Que en el teu cas has format part d'aquest projecte durant dues legislatures, sí. Una tota íntegrament a l'oposició i aquesta segona doncs tota íntegrament en el govern municipal, no? També, bé, has viscut les dues cares, no? També de l'Ajuntament o de la política municipal. I bé, clar, dius, aquesta segona també ha sigut complicada, sí. També ho deies fa 4 anys una mica.
2: Sí, a veure, ha estat complicada perquè, evidentment, jo sempre ho dic i ho torno a dir, i que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern, i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura, i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia pública i, per tant, doncs, la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions, és evident. Però jo crec que és molt millor estar, jo sempre defensaré, i a més unes coses que repetidament deia quan estava a l'oposició, que el PSC és un partit de govern, i per tant doncs, l'objectiu era l'alcaldia, com continuarà sent el 2027. Nosaltres ens presentem perquè jo continuaré formant part del PSC, no deixo de ser militant, de fet continuo lligada al projecte socialista a Cubelles perquè continuo sent la primera secretària. La meva intenció també és continuar com a regidora fins a final de legislatura, perquè així em vaig comprometre amb els ciutadans quan em vaig presentar, i per tant jo continuo parlant com si, ho dic perquè sembla que hi havia qui pensava que jo renunciaria a tots els meus càrrecs orgànics, i no és així, simplement el que he fet és donar pas en la candidatura. Pel que fa a la resta del meu compromís amb el projecte socialista a Cubelles, continua intacte, i evidentment donant suport al nou candidat, i el nou candidat es presenta amb el suport de tots nosaltres, amb l'objectiu posat en que aconseguim l'alcaldia.
1: I bé, això, doncs, en aquesta trajectòria de dues legislatures, i bé, alguns mesos més, no?
2: Perquè sí, va entrar abans. Sí, uns pocs mesos. Em sembla que vaig entrar, si no recordo malament, el 30 d'abril.
1: Bé, també aquesta trajectòria també com la valora en conjunt, no? Això, haver tingut l'oportunitat d'estar dins com a fora i...
2: Jo estic contenta d'haver pogut exercir, ser regidora en el meu poble, no? A més, doncs, poder fer la meva trajectòria política al meu poble, que és en el que sempre he viscut, en el que he crescut, en el que estan crescut els meus fills, i jo ho valoro molt positivament. en aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig ser encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys a l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar, i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
1: Sí que en la primera legislatura en què, doncs, van capçalar el projecte van aconseguir dos regidors, vostè i Núria Planas.
2: Tres, perdó,
1: sí. I el tercer va ser Pau Rodríguez, va ser, també? O qui?
2: Sí, o sigui, el que vam... Jo estic... Unes coses que estic més satisfetes, a part de a nivell personal, doncs, haver pogut exercir com a regidora al meu poble i, a més, encapçalant el projecte socialista, que és una cosa que jo, bueno, pertanyo a un partit d'esquerres del qual em sento molt orgullosa, però sí que és veritat que des de que jo vaig encapçalar el projecte socialista es va engrandir, és a dir, sortíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver dos regidors amb un percentatge de vots més reduït. En el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vot i vam aconseguir 3 regidors. Primer va ser regidor el Jaume García, després va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume, i en aquesta legislatura, doncs, hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a 4 regidors, passant del 20% de l'escrutini. Això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista a Cubelles en unes municipals, perquè la realitat és que les eleccions municipals és un fenomen que és molt curiós, però són les eleccions que menys gent vota. És curiós perquè, en el cas concret, per exemple, el Partit Socialista, no?, ha guanyat tant les eleccions autonòmiques com les estatals, però a nivell municipal, a Cubelles i a tot arreu, costa que la gent s'impliqui i voti, no? I en aquest sentit jo em sento molt orgullosa de la feina feta, de que hem engrandit també l'agrupació tenim ara més militants de que quan jo vaig començar, que continua com a primera secretària, i a nivell d'eleccions, doncs, els millors resultats van ser la segona vegada que jo em vaig presentar, passant del 20%, que és els millors resultats de la història del PSC a Cubelles, i aconseguint gairebé 1.331 vots, si no recordo malament, que són 1.300 persones. De fet, la diferència amb Unitat Cubellenca van ser de 300 vots. Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, jo sento orgullosa de la feina feta, però sí que és veritat que, pensant en el futur, vaig creure que era millor, doncs, fer aquest pas al costat i que encapçalés una altra persona.
1: Doncs això ha sigut una tendència a l'alça, no?, del PSC aquestes dues legislatures, i com deia, doncs, venint d'una situació més remoguda, no?, fins i tot, doncs, amb la sortida d'un regidor, partint, diguéssim, el grup municipal, i bé, amb altres situacions que havien tocat el grup municipal. Ara es considera un grup municipal, per tant, estable, no?, diguéssim.
2: Vam passar, doncs, això de 2 regidors, vam tenir unes quantes eleccions a les quals vam anar perdent regidors, i des del 2019, que vam augmentar amb un regidor, i el 2023, que vam augmentar-ne amb 2, per arribar al 20% de l'escrutini, i sí, és un grup estable. La intenció, suposo que també em preguntes per la projecció futura, o no era això?
1: Sí, també, bé, veient aquesta projecció futura, la tendència que preveus que és a l'alça, mantenir-se,
2: baixar una mica... Clar, nosaltres per això ens presentem a les eleccions, no? Ara, si li preguntes a l'Arturo, que no sé si li vas preguntar l'altre dia, però si ell et pregunta, et dirà que ell es veu alcalde, no? Perquè per això ens presentem a les eleccions. Jo també em presentava amb aquesta perspectiva. Clar, la perspectiva és millorar, i la nostra perspectiva és guanyar les eleccions, i esperem que sí. Com deia, venim d'una bona tendència, d'un increment de vots i un increment de regidors, i esperem que així passin el 2027, que és el que passarà, això és el que no sabem.
1: També, en paral·lel, diguéssim, que el món socialista, el PSC a Catalunya, el PSOE, el govern espanyol, doncs també han ocupat els respectius governs governs, i bé, en paral·lel també doncs, han mantingut no, aquesta tendència a l'alça. No sé si aquest context general també bé, cap a les municipals pot tenir efectes o no. Si...
2: No ho sabem. Sí que és veritat que les últimes eleccions generals, doncs, bueno, és veritat que el Partit Socialista no va guanyar, no va ser Pedro Sánchez el guanyador, però està governant,

0: l'Arturo. El que passarà no ho sabem.
1: Bé, en tot cas sí que no, també hi ha altres moviments polítics que podrien, no, presentar-se i obtenir representació. Això també pot fer, no, que el repartiment, diguéssim, de
0: clar,
1: les
0: de cara, si parlem ja de política municipal, sense centrar-nos tant en el PSC, les properes eleccions poden ser complicades, perquè si bé és cert que hi hauran nous partits que no saben si podran obtenir representació o no, el que està clar és que sembla que hi hagi com un augment dels partits de dreta, tant no cal ni esmentar-los, no? Hi ha diferents partits de dreta que sembla que estiguin augmentant, però també és veritat que a Cubelles es dona un fet que és important, i és que la població ha augmentat. Això vol dir que, depenent de la quantitat de gent que voti, tot i que recordant que les eleccions municipals el percentatge de vot és més reduït, però es pot produir que aquestes noves formacions ja siguin formacions a nivell general, i després doncs, hi ha algunes formacions a nivell local que també estan dient que poder es presenten. Per poder obtenir una representació es necessitarà un nombre elevat de vots. I jo sempre ho dic, des de fora sembla molt fàcil, no?, obtenir 300, 400, 500 vots per obtenir un regidor, però no és tan fàcil, no? I quan jo entenc que hi hagi gent que ens critiqui, però no és fàcil tenir presentar-se a les eleccions i poder treure 1.331 vots, que són els que vam treure nosaltres. No ho sabem. Llavors, si aquests partits que es presenten, ja siguin d'àmbit nacional o d'àmbit català o d'àmbit municipal, no acaben obtenint representació, al final el que això afavoreix és els grans partits. Per tant, pot passar que hi hagi una atomització de partits i que hi hagi molts partits representant-se a Cubelles. A Cubelles ja vam tenir en el seu moment l'honor de ser un dels municipis amb més partits al plenari. Crec recordar que eren 9 partits.
1: Eren 9, sí.
0: Crec que això
1: era... La legislatura 15-19.
0: Eren pràcticament... Hi havia un altre municipi a Catalunya, però hi havia només dos municipis a tot Catalunya que tenien 9 representacions al plenari. Pot passar això? O pot passar que aquests partits no arribin al mínim per tenir la representació, i per tant ens trobarem amb que hi haurà 3 o 4 partits que tindran més regidors. Això voldrà dir que, per una banda, serà més fàcil formar govern, o sí o no, perquè en el cas del PSC crec que tothom té clar que nosaltres tenim unes línies vermelles que ja les teníem al seu moment, i que les tenim pel partit, i les tenim sobretot també a nivell personal. Nosaltres no pactarem amb segons qui. I això també pot complicar els vots, els pactes, perquè podríem pactar amb algun partit que sí que estaria disposat a pactar amb aquests partits. Ara estem fent recobracions,
1: sí, estem fent una mica d'especulacions.
0: Però no ho sabem, no sabem si el fet que hi hagi aquesta atomització de partits ens pot beneficiar en aquest sentit, en el sentit que es pugui presentar alguna alternativa que no acabi aconseguint un regidor, però que sí que tregui vots a altres partits, però que també faci que la concentració per la llei d'ONT, perquè no sé si tothom sap com funciona la llei d'ONT, però la llei d'ONT, el primer regidor costa molt de treure, però el segon ja no, el tercer no tant, i al final aquest sistema està muntat perquè afavorir els partits que treuen més vots. Per tant, doncs, si aquests partits que es presenten finalment no treuen representació, aquests regidors van a parar als partits que treuen més vots. No sé si m'he explicat o no,
1: sí,
0: però...
1: Sí, no, i tant. També una diferència que potser tindrem aquest 2027 és que el 2023, bé, la majoria de candidats repetien, no?
0: Sí.
1: Ja venien i tenien un bagatge, una experiència, sí que va entrar algun partit nou, no?
0: Sí.
1: Però que venia de fora, però diguéssim que la resta, doncs, ja... Ara sí que hi haurà algun canvi, no? La CUP hi ha anunciat, no?, aquest canvi, que de fet s'ha fet efectiu fins i tot en el ple, no?, d'en Dani Pérez per en Ramon García, i també ha anunciat, vosaltres heu anunciat canvi de cap de llista, en canvi, doncs, per exemple, els comuns han confirmat a Narcís Pineda com a cap de llista, i veurem si hi ha cap altra formació que opta per un canvi, però sembla ser que, pel que ens ha arribat, pocs canvis hi haurà, no?, a la resta de
0: candidatures. Jo no puc parlar per la resta de partits, jo sí que puc parlar pel Partit Socialista, i sí que puc dir que nosaltres això va ser unes coses que vam tenir en compte, no?, el fet de que per una banda, és el que et deia, sí que hi ha una part de decisió personal, evidentment, en el moment en què jo plantejo, doncs, que puc fer aquest pas, i a l'hora de valorar-ho, és unes coses que vam valorar. Nosaltres, ja quan ens vam presentar, quan jo

0: ja vaig incorporar-me com a cap de llista. Una de les coses que dèiem és que s'havia de canviar a les persones que estaven al capdavant de l'Ajuntament en aquell moment, quan jo vaig entrar el 2015. Doncs 2015 amb unes eleccions que no vaig ser regidora, després el 2019 i el 2023. Clar, nosaltres unes coses que plantejàvem era que era difícil parlar de canvi d'era i de canvi de canvi de maneres de fer i de canvi en la política covellenca si el candidat continuava sent la mateixa persona. I és unes coses que nosaltres vam tenir en compte. Nosaltres, a l'hora de fer aquest canvi, plantegem un canvi d'etapa davant de l'alcaldia de Cubelles i un dels canvis que plantegem és que hi hagi un nou candidat per part del PSC. Mm-hmm. Per tant, nosaltres volem encarnar aquesta renovació. Caldrà veure si els ciutadans ho veuen o no ho veuen, perquè sí que és veritat que una de les coses que sents de que sí, bueno, que el candidat és nou, però al final és una persona que ha estat vinculada al govern i ha estat dintre del mateix grup municipal. Bueno, això serà qüestió de que l'Arturo presenti el seu projecte i que nosaltres presentem creiem que hi ha d'haver un canvi d'era i un canvi en l'alcaldia que s'ha vingut fent fins ara.
1: Mm-hmm. I bé, no sé si durant aquesta legislatura ha notat un canvi també pel que fa a l'oposició, no? Vostès ha passat de ser oposició a ser govern, no sé si doncs de tenir-los al costat a tenir-los al davant, no sé si també ha notat algun canvi de tendència o de manera de fer... O veu també una continuïtat?
0: A nivell personal, jo crec que és important tenir una bona relació amb l'oposició. Jo, de fet, una de les coses que jo reclamava quan jo era cap de l'oposició era que creia que no es tractava massa bé a l'oposició. Jo espero que, almenys a nivell personal, l'oposició que hi hagi aquí actualment no pugui dir el mateix. És una de les coses que a nosaltres ens ha preocupat. M'ha preocupat a mi personalment i em consta que també li ha preocupat als meus companys de grup municipal. A nivell personal, la relació és bona amb tots ells. No sé si em preguntes pels possibles pactes que puguin haver el 2027.
1: No, era més el que has viscut com a experiència. Has notat un canvi en alguns dels partits de l'oposició o creus que si s'han posat més crus, diguéssim, que en comparació amb altres anys?
0: No, jo puc dir a nivell personal com jo ho he viscut i jo personalment, poder perquè era massa recent que jo he estat a l'oposició i havia passat per l'oposició, jo no he viscut malament l'oposició que s'ha fet. Jo entenc que l'oposició ha de fer la seva feina. I per tant, doncs, que siguin durs, és que és el que els hi toca. No? Si no fan oposició, qui la farà? Jo sé que hi ha altres persones que ho han viscut de forma diferent, parlo del govern, i que ho han viscut de forma diferent, però no, jo personalment no m'he sentit... Casualment, em vaig sentir més atacada quan estava a l'oposició, que sempre deia que hi havia qui feia oposició de l'oposició, i allà sí que vaig notar a nivell personal uns atacs personals que en el seu moment em van doldre molt. Però també les he parlat amb les persones que en aquell moment van exercir l'oposició. Jo en aquesta legislatura entenc que l'oposició ha fet el seu paper. Evidentment, doncs, en el cas del senyor de Vox, doncs, fa oposició amb temes de partit amb el qual nosaltres ens hi trobarà sempre de front, però a nivell personal jo crec que la crítica ha estat... cap a l'acció de govern, és la sensació que m'en dona, no? Sí que hi ha algun regidor o regidora o la pròpia alcaldessa que s'han sentit més atacats, puc entendre-ho, però jo a nivell personal no ho he viscut malament.
1: Bé, i no sé si vol afegir res més, doncs, després d'aquest canvi, no?, de cap de llista al PSC, recordem a l'audiència que estem... parlant amb Renata B2, qui havia sigut la cap de llista de les últimes dues legislatures. Bé, no sé si vol afegir res més, si hi ha cap altre missatge que vulgui donar.
0: Jo sentir-me molt agraïda pel temps que he estat exercint la candidatura socialista, molt agraïda a la gent que m'ha acompanyat, agraïda a l'agrupació que des del primer moment em va acollir i em va donar suport de forma unànime, agraït també als meus companys que m'han acompanyat en aquestes dues legislatures i dir que jo continuo vinculada al projecte socialista Cubelles com a primera secretària i exercint també altres càrrecs orgànics que tinc dintre del partit, que la meva voluntat és continuar fins al final de la legislatura i, evidentment, que continuarem treballant perquè hi hagi aquest canvi en l'alcaldia cubellenca i que en el 2027 hi hagi una alcaldia socialista.
1: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, bon dia.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Ràdio Cubelles. Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de Ràdio Cubelles.
4: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana de 2013, Traum, de Xavi Molina, instrumentista de tenora, clarinet, saxòfon, flauta i també compositor. La interpretarà la cobla Flama de Farners.

Començàvem el repertori d'avui amb la cobla Flama de Farners i una sardana contundent, Traum, de Xavi Molina.

A la part central del programa la dedicarem al compositor de Cabrils, Siegfried Galvany. Hem fet una selecció de sardanes d'un CD monogràfic amb la cobla La Principal del Llobregat, que porta per títol He fet el cim, un recull de 14 sardanes que són una mostra de la gran activitat d'aquest autor. Comencem aquesta selecció amb la que dona nom al CD del 2022, He fet el cim 80, que fa referència a arribar a la important fita dels 80 anys.

Era la principal del Llobregat amb una estrena de 2022 de Siegfried Galvany amb motiu del seu 80è aniversari. He fet el cim 80. I continuem amb aquesta copla, ara amb una dedicatòria de 1977 a un monument natural emblemàtic del nostre país, malauradament malmès, el Pi de les Tres Branques.

Era la cobla, la principal del Llobregat, amb el Pi de les Tres Branques, una dedicatòria a aquest arbre monumental tan estimat. Seguim amb la mateixa cobla i compositor, amb una obra estrenada a l'Aplec de Tossa de Mar del 2016 per l'Àngel i la Feli, una mostra d'agraïment a la seva tasca en favor de la recopilació i arxiu de gravacions i partitures sardanistes.

0: hem comentat a l'inici del programa, estem escoltant una selecció de sardanes de Siegfried Galvany, nascut el 1936 a Cabrils, Maresme. Autor de música diversa, cançons, havaneres i sardanes, algunes instrumentades per a cobla i d'altres per a piano. Als 10 anys va començar a estudiar teoria, solfeig i piano amb Elvira Rigau i Oliver, i després harmonia i composició amb Àngel Noguera i Alegre. Posteriorment va rebre algunes lliçons de Josep Maria Boix i el que va tenir una bona amistat.
1: Entre les seves composicions es troben més de 150 sardanes, una trentena d'havaneres, peces religioses i cançons. L'any 2000, l'Ajuntament de Cabrils hi va fer un reconeixement per la seva contribució a la cultura popular. La seva sardana Cap d'any a Tossa va quedar guanyadora de la sardana de l'any 2009. Les obres que estem escoltant avui formen part d'un enregistrament de la Cobla La Principal del Llobregat publicat l'any 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cabrils, que expressa al llibret el seu reconeixement al compositor.

I amb la principal del Llobregat tenim una nova dedicatòria personal estrenada el 2021 a Tossa de Mar, el gendre de Can Martri.

Hem escoltat El gendre de Can Martri, una dedicatòria de Siegfried Galvany a uns amics de Roda de Ter. Tot seguit, una sardana estrenada a l'Escala el 2019, dedicada al president de l'agrupació sardanista Avi Xaxo, en Jordi Gallegos, sardanista i amic.

Era la cobla principal del Llobregat amb dedicatòria i referència a l'Escala, en Jordi Gallegos, sardanista i amic, de Siegfried Galvany. I a continuació, un títol del 2021 estrenat a Figueres, dedicat al conductor del programa de ràdio Esclat de Tenora, de Ràdio Vilafant, per en Martí de la Ràdio.

la cobla, la principal del Llobregat, ha interpretat per en Martí de la Ràdio. I tancarem aquesta selecció de sardanes de Siegfried Galvany amb la principal del Llobregat amb una peça estrenada el 2018 a Tiana, quan el compositor va rebre un homenatge de part d'aquesta vila. Formosa vila de Tiana.

0: A continuació, presentem l'espai del concurs La Sardana de l'Any. Escoltarem les sardanes de l'eliminatòria d'aquesta setmana i, si ho desitgeu, podeu votar la vostra preferida a la web d'aquest concurs www.lsda.cat o bé a través del telèfon de Som Sardana al 93 319 76 37. La guanyadora de la primera eliminatòria ha estat la sardana Per a tu, amic Lluís, d'Amadeu Escoda.
1: Som Sardana presenta La Sardana de l'Any. Segona eliminatòria. Sardana número 1. Putxons, de Ferran Carballido. Cobla Sant Jordi.

0: Amics, oients i sardanistes, arribem al final del nostre espai i ens hem d'acomiadar. Esperem que hagi estat del vostre gust la selecció d'aquest cap de setmana i continuar comptant amb la vostra companyia. Agraïm, com sempre, la vostra atenció a aquest espai de Ràdio Cubelles dedicat a la sardana. Bona setmana a tots i totes.
1: Fins al final de l'emissió escoltarem una sardana del 1966, del compositor Eliseu Boix Galís, de qui es compleixen 125 anys del seu naixement i 45 de la seva mort. És Per tu, Maria Dolors, que serà interpretada per la Cobla Montgrins. Posarà el punt i final al programa d'avui. Us esperem la setmana vinent, no falteu, a Dansa Viva, el programa sardanista de Ràdio Cubelles.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar aquesta bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí a Ràdio Cubelles, dial 107.5 FM. I avui farem un programa, crec que variadet, entretingut, com sempre jo pretenc fer això, que sigui un programa entretingut per gaudir i passar una molt bona estona escoltant música country. Vinga, doncs que, com sempre dic, i no pot ser d'una altra manera, comencem.

Molt bé, molt bé. Apa! Molt bé. Escolteu, bueno, que m'he oblidat de comentar-vos al començament de que anirem alternant músiques de country blues, anirem fent country blues i alguna, aniré posant alguna i també anirem escoltant les músiques clàssiques country, les que anirem escoltant sempre, més o menys. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kate Urban, perdó, abans que res. Aquesta cançó que hem escoltat la cantava el Nate McCoy i el títol de la mateixa és The City Put the Country Back in Me. I ara, a continuació, com deia, escoltarem el Kate Urban que ens cantarà You Wanna Be You Man.

Bueno, perfecte. Molt bé, vinga, i ara a continuació doncs, escoltarem aquestes cançonetes que us he dit jo del country blues. Començarem escoltant el Denver McClinton, que ens cantarà Before You Excuse Me.

Ai, molt bé, vinga. Sí, sí, veure, està cansat aquest xicot, ha acabat cansat. Però bé, ja n'escoltarem alguna més d'aquest noi, vinga. I ara a continuació escoltarem el Scooter Lee, que ens cantarà Rumpling Stomping.

Pom, pom, molt bé. Vinga, ara tornem a escoltar un country blues, una cançoneta molt i molt tranquil·la. Ens la torna a cantar el Denver McClinton i el títol de la mateixa és Please, Please, Please.

Molt bé, molt bé, vinga. I ara a continuació escoltarem a O'Neill James, que ens cantarà Oh, You Love My Life.

bé, molt bé. Vinga, i ara a continuació, per mantenir així també una mica aquesta alegria, poder una mica més tranquil·la, eh? Ara escoltarem el George Strait, que ens canta Home Improvident.

Perfecte, no? Eh que sí? Vinga, doncs ara tornem a escoltar un country blues que ens la torna a cantar el Denver McClinton i el títol de la mateixa cançó és Lovin' Dovey.

Bueno, perfecte. Vinga, ja anirem escoltant alguna més, eh? Vinga, i ara a continuació escoltarem el Nashville Session Players, que ens canten Me and My Dad.

Molt bé. Xula aquesta, eh? Ha sigut xula, alegre, balladora, és una cançó molt i molt guapa. Sí, senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Wynette Strabeck, que ens cantarà Babies Meet You.

Bueno, perfecte, vinga. Tornem a escoltar ara un country blues que els la torna a cantar el Denver McClinton i el títol d'aquesta mateixa cançó és It Is Love, Baby.

Molt bé. Sí, senyor, va, continuem. I ara en posarem una miqueta més ràpida, més alegre. Vinga, que ens la canten el Groc en Stanky i la cançó es titula George on the Fox Train.

Pum, no? Ah, no, no ho han fet. Bueno. Vinga, i ara continuo. Nosaltres tornem a escoltar l'última cançó de Country Blues, que ens la torna a cantar el Denver McClinton, i el títol de la mateixa és Lesson on the Pine of Love.

Bé, amics i amigues, doncs hem arribat ja al final del programa d'avui. Espero i desitjo que us ho hàgiu passat bé amb aquestes musiquetes que he posat, amb aquestes petites variacions de country blues, que també toca de tant en tant, doncs, posar aquestes músiques, que són xules, eh? A pesar de tot, són músiques molt guapes. Vinga. Doncs res més, amics meus, qui us ha parlat ha sigut en Cintobel, i em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana, esperant i desitjant que estigueu bé, que sigueu bons, i res més. Molta salut per tots, i adeu-siau, fins la propera setmana. Adeu!

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, com anem? Ja hem entrat al mes d'octubre, però aquí continuem a Can 60 amb el Cinto Bel a la part tècnica. Salutacions cordials d'ell i salutacions cordials de qui us parla. Bé, en el programa d'avui parlarem bàsicament, no, parlarem de dues coses a part d'escoltar música de tots els estils i èpoques. Parlarem en primer lloc del fundador dels franciscans, Giovanni Prieto Bernardone, conegut com a Francesc d'Assís. Parlarem d'aquest frare i parlarem també, continuarem amb la sèrie que vam encetar la setmana passada sobre els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps. Comencem parlant del Francesc d'Assís i primer ho farem a través del que diu d'ell l'Enciclopèdia Catalana i després doncs, el que ens explica el Joan Amades. Segons l'Enciclopèdia Catalana, Francesc d'Assís, nascut Giovanni Prieto Bernardone, va néixer a Assís, a Itàlia, el 1182 i va morir a la mateixa ciutat el 1226. Per què parlem d'ell? És precisament perquè fa 800 anys que va morir. 800 anys. Bé, el Francesc d'Assís era fill d'un ric marxant, Pietro Bernardone, i d'una dama provençal, Pica, i es dedica de jove a les armes. Presoner dels senyors de Perusa, va caure malalt després d'alliberat. Aquesta malaltia el va canviar. Guarit intentà d'anar a la Pulla a combatre els infidels, però a Spoleto va decidir d'emprendre una nova vida. Retirat a l'esglesiola de Sant Damià, segons la tradició, el vell crucifix li parlà. Va abandonar la casa paterna el 1207 i es va recloure de nou com a eremita a Sant Damià. Iniciada la predicació, va aplegar aviat un grup de seguidors, els quals reberen, el 1210, l'aprovació del papa Innocenci III, que era franciscà. Clara d'Assís també el seguí i va fundar amb ell, el 1212, les Clarisses. El Francesc d'Assís va visitar Espanya a la fi del 1213, data que alguns avancen la 1211, acompanyat de fra Bernardo de Quintavalle, quan desitjava anar al Marroc a predicar als moros. Aquí fou atacat d'una gran malaltia i és tradició que s'hostatjà a l'Hospital de Sant Nicolau de Barcelona, prop de la mar, on fou fundada després la primera casa religiosa franciscana. Abans o després de la seva malaltia, el Francesc d'Assís va visitar Sant Jaume de Galícia. Les tradicions sobre la seva estada i predicació a Catalunya són comunes arreu del país i es localitzen en capelles i convents de Perpinyà, Vic, Santpedor, el Lledoner, a Lledoner de Cervelló, Sant Joan d'Espí, Cervera, Lleida, etc. L'any 1215 va assistir al Concili IV del Laterà, on el papa va aprovar de nou la regla de la fraternitat. Va completar l'organització de l'orde i va intentar de predicar a França el 1217, però aconsellat pel cardenal Ugolí, futur papa Gregori IX, va restar a Itàlia. El 1219 es va unir a la Croada d'Egipte i va visitar Palestina. De retorn a Itàlia, va renunciar a dirigir l'obra per ell iniciada i que havia pres unes proporcions insospitades i va reprendre la predicació i la vida eremítica. La seva figura és peculiar. Cantava a les places, predicava als ocells, apaivagava el llop de Gubbio. Francesc d'Assís restà sempre diaca sense ésser ordenat sacerdot. Va ser el primer a representar el pessebre en una cova de Creccio. El 1224, al Mont Berna, fou marcat amb els estigmes de la passió de Crist. Va tornar a Assís, malalt i sec. I abans de morir va compondre l'himne al germà Sol i a la germana Aigua. Francesc d'Assís és una de les figures més belles del cristianisme. És l'esperit cristià sense gairebé cos, sense gaire possibilitat de trobar una regla canònica que l'expressi. Va centrar tota la doctrina evangèlica en la pobresa. L'estimació optimista que va sentir per la creació, dins la línia de l'humanisme italià precoç, en contrast paradoxal amb el seu total despreniment, fa que s'aparti de l'antiga i més tradicional concepció de la vida monàstica. Va ser canonitzat el 1228 pel papa Gregori IX i la seva festa se celebra el 4 d'octubre, o sigui, demà. Bé, després, com he dit, parlarem més de Francesc d'Assís a través de Joan Amades i, de moment, passem a la música. Escoltem la Sílvia Pérez Cruz, juntament amb el Toti Soler, amb el tema Cançó de Suburbi.

Bé, i ara, com deia, anem a parlar més del Francesc d'Assís, segons el que ens explica el Joan Amades. Francesc d'Assís, doncs, que ara fa 800 anys que va morir. Diu l'Amades que Sant Francesc d'Assís va ser fill d'un comerciant i durant un temps també va exercir aquesta professió. Ben aviat, però, va sentir-se cridat per Déu i es va dedicar a l'apostolat i va viure en la pobresa més absoluta. L'any 1209 va fundar l'Orde Mendicant dels Franciscans, el qual va exercir una profunda influència en la vida espiritual del seu temps. El seu pas per Catalunya l'any 1213 ha originat nombroses llegendes, una de les quals és el miracle del bé. I diu, segons l'Amades, que conten que un dia que Sant Francesc passejava per Barcelona, una bona gent li va donar un bé. El sant, que havia de fer una diligència, va demanar a uns paletes que treballaven en una obra que li vigilessin la bèstia una estona. Els paletes van dir que sí, que la hi vigilarien, i el sant se'n va anar. En passar les hores, els paletes van començar a mirar-se el bé i el van trobar grassonet i apetitós. Tant i tant se'l van mirar que a la fi van caure en la temptació de matar-lo i menjar-se'l. I així ho van fer. Per no deixar-ne rastre, van tirar les despulles de l'animal a un forn d'obra que hi havia allí mateix. Quan va arribar Sant Francesc i va demanar el seu bé, li van dir que feia estona que no el veien, que segurament deuria haver fugit, i li van demanar excuses. Sant Francesc es va posar a cridar el bé i a les dues o tres vegades de fer-ho es va sentir el bé que avalava i tot seguit es va obrir la porta del forn i va sortir de dintre tan content i eixerit. Esbalaïts, els paletes van confessar el seu pecat i el sant els va perdonar. En record d'aquest miracle, la placeta on va passar tot això es va anomenar de Sant Francesc.

El gran Mario Lanza, amb el tema mestre, Torna a Sorrento. Bé, el fet que hàgim escoltat una cançó italiana i que el Francesc d'Assís hagi nascut a Itàlia és pura casualitat, no s'ha fet expressament. Bé, encara una altra llegenda sobre Sant Francesc d'Assís, a càrrec de Joan Amades, que ens parla de la cordonada de Sant Francesc, i diu que sembla que pels vols de Sant Francesc, del 4 d'octubre, al cel hi ha trastorns atmosfèrics, els quals la gent descriu com a cordonada de Sant Francesc. Els vells gats de mar expliquen així l'origen d'aquest temut fenomen. El dimoni, irritat pel gran fervor de Sant Francesc, no parava de temptar-lo. Un bon dia, el sant, tip del dimoni, va decidir treure-se'l del davant i li va proposar dur-lo a una illa on hi havia un gran nombre d'ànimes pecadores. Després d'uns quants dies de navegació, el dimoni i Sant Francesc van arribar a un illot, al cim del qual hi havia un castell ruïnós. Sant Francesc va dir-li al dimoni que dins d'aquell castell tenia tancades les ànimes pecadores, però que s'havia deixat les claus i que havia de tornar a buscar-les. El dimoni, enllaminit per la possibilitat de fer una bona collita, va deixar marxar innocentment Sant Francesc, el qual, com era de preveure, no hi va tornar més. Cada any, per aquest temps, que és quan el sant el va enganyar, el dimoni s'enfureix i la seva ira desencadena les grans tempestes. Bé, fins aquí, doncs, aquesta rememorar la figura de Sant Francesc d'Assís a motiu demà 4 d'octubre del 800 aniversari de la seva mort. Abans de passar a més cosetes, escoltem ara el Joe Cocker amb el tema You Can Leave Your Hat On.

Bé, abans he dit que deixàvem el Francesc d'Assís, però continuem amb el Joan Amades perquè ens diu que el mes d'octubre és el més trist i pobre de costums festius de l'any. Durant el seu curs no hi ha cap festa assenyalada ni cap dia remarcable. Ara bé, per la vida rural és un moment d'importància excepcional, ja que és el moment de la sembra. Quan l'octubre és arribat, sembra el sègol, l'ordi i el blat. A la muntanya, des de bon començament de mes, els ramats que no restaven encorralats a la pagesia baixaven a cercar els climes més benignes de la terra baixa. Aquest mes s'obre l'època de caça i els caçadors, seguits del seu estol de gossos, recorren les boscúries. L'octubre és mal mes per a la pesca. Acostumen a regnar els vents pitjors per a la mar, el xaloc i el migjorn, els quals solen portar pluges que sovint degeneren en temporals. Xaloc i migjorn, la fi del món. A la ciutat, l'escurçament del dia i el refredament de les temperatures torna a convidar a fer més vida casolana que de carrer.

deixar els amics. Noies i nois m'han dit adéu o fins demà. Miro cap al cel i les estrelles no m'estimen.

vegin els veïns, sàpiguen que he estat plorant. Val més que segueixin creient que sóc un ximplet i es riguin dels meus cabells llargs, diguin que feliç que és ell. I quan parlin algun dia de mi, diran que sóc l'extravagant, que no té res a dins del cap. Val més no treure'ls-hi l'encant,

El tema que acabem d'escoltar porta per títol La cançó del noi dels cabells llargs, interpretada pels tres tambors amb el Jordi Batista de cantant. Més coses del Joan Amades respecte a l'octubre, dels costums del primer d'octubre, que ens diu que avui, l'1 d'octubre, seguint una tradició secular, els nostres avis encenien el braser tant si feia fred com si no en feia. Si la temperatura encara era agradable, només l'encenien per complir amb la tradició i ja no tornaven a fer-ho fins que la fredor ho exigia. També era el dia d'estrenar la roba de tardor, la qual era costum d'anar a exhibir a la Rambla. A les ciutats reprenien les tertúlies i reunions familiars després de l'aturada de l'estiu. Es feien, sobretot, les tardes dels diumenges i, més rarament, en havent sopat. En aquestes reunions es feia música, ball, sessions de teatre de ninots, jocs de societat i altres divertiments. Les senyores aprofitaven per parlar de modes, menjars i xafarderies, i els senyors de política, negocis o simplement jugaven a cartes. Avui també era tradicional començar a menjar llegum per sopar.

Lluís Llach, la casa que vull. Va, i per tancar aquest repàs de cosetes de principis d'octubre a càrrec del Joan Amades, ara parlarem, segons el que ens explica doncs, ell, del cel de la tardor. I diu que a la tardor hom diu que els estels es muden. Això ho posa entre cometes, es muden. I, per tant, el panorama celeste és ben diferent al dels temps calorosos. Ara també és un bon moment per a treure navaranys i fer deduccions d'acord amb les conveniències de cadascú. A la tardor, les nits s'allarguen i sobretot s'enfosqueixen. Hom creu que, emparats en les seves ombres, surten dels seus amagatalls els éssers més diversos i fantàstics, que durant les nits lluminoses del bon temps perden poder i han d'estar-se amagats. Per efecte d'aquesta creença, la gent poruga, sobretot els infants i les dones, temia passar per llocs deserts i solitaris a hores de fosca. Quan ho havien de fer, procuraven fer soroll o cantar per tal d'espantar-los i allunyar-los. Els instruments més emprats per fer soroll eren una mena de zing-zings fets amb peülles de porc lligades amb un cordill a una anella de fusta. N'hi havia uns altres que eren com unes maraques, però fetes de terrissa i amb uns quants grans de moresc a dins. I bé, fins aquí doncs, aquestes llegendes de principis d'octubre a través de Joan Amades. Passem ara a la música i després doncs, continuarem amb aquella sèrie dels grups de teatre de Cubelles al llarg del temps. Què escoltarem ara? Doncs els Beatles, que pràcticament no falten mai en aquest programa, amb un tema de l'àlbum Revolver, que porta per títol She Said, She Said.

Vinga, i ara, com deia, agafo la separata, el quadern cultural publicat l'any 2018 del treball que es porta per títol Els grups de teatre de Cubelles al llarg del temps, que vaig fer jo mateix. La setmana passada vam iniciar aquesta sèrie parlant de la secció dramàtica del Círcul Cubellenc i avui continuem amb el grup de teatre i secció infantil de l'Aliança. I el tema, doncs, queda explicat de la següent manera. El doctor Remigi Juncà, per raons que ara no venen al cas, va abandonar la seva vinculació al Círcul Cubellenc i va passar a formar part de la societat L'Aliança a final dels anys 20. I com havia fet amb l'altra entitat, de seguida es va involucrar en el teatre reunint un grup de joves en què hi participaven Joan Avinyó Socies, Maria Lluïsa Pedro Almirall, Dolors Ivern Trilles, Ferran Romeu Urpí, Marina Papiol Robert, Joan Albet Avinyó i Maria Poc Soler. Algunes de les obres representades van ser Seny i amor, amo i senyor, de Valí Artís i Balaguer, El preu de l'or, d'Enric Lluelles, La pecadora, d'Àngel Guimerà, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla i Els pastorets, de Folch i Torres. De la primera de les esmentades obres, el diari La Vanguardia en feia una ressenya en la seva edició del 7 de setembre de 1928, en què deia: "Para el próximo día 8, por la noche, ha organizado otra velada que también promete resultar interesante. Será consagrada al arte dramático e irá a cargo de su excelente cuadro escénico. Se pondrá en escena la comedia en tres actos, Seny i amor, amo y senyor, para cuyos estudio y ensayos han puesto especial cariño los intérpretes. Por si no fuera ya interesante el programa, tiene además el aliciente de que el público podrá admirar una decoración pintada ex profeso para esta obra." Uns dies més tard, el 19 de setembre, el mateix rotatiu barceloní, La Vanguardia, elogiava la representació de l'obra protagonitzada per Joan Avinyó i Maria Poc. I deia que el próximo pasado domingo tuvo lugar en la Sociedad Recreativa La Alianza la representación de la comedia Seny i amor, amo y senyor, que estaba anunciada para el día 8 del corriente y que no pudo celebrarse. Fue un franco éxito para los intérpretes, que fueron todos muy aplaudidos al finalizar los tres actos. Muy acertada en su papel la distinguida señorita María Poc, como también el joven Juan Avinyó, que estuvo discretísimo. A continuación se representó el diálogo Matí de festa, que también gustó y fue aplaudido. Y estaba signat pel corresponsal. Com a, això no ho diu aquí el treball, però sí que dic que el Joan Avinyó i la Maria Poc, doncs, es van casar més endavant i van formar família. Bé, abans de continuar, doncs, amb aquesta ressenya del grup de teatre i secció infantil de l'Aliança, anem una altra vegada a la música i escoltem el Neil Diamond amb el tema Girl, You'll Be a Woman Soon.

0: Vinga, i seguim. El mateix Juncà, a començament dels anys 30, formà un grup de teatre infantil, se'n deia Secció Infantil de l'Aliança de Cubelles, que va debutar amb una obra de Folch i Torres titulada El més petit de tots, protagonitzada per Rita Almirall Pedro i Rosa Ivern Guasch. A més d'elles dues, l'elenc infantil el formaven Maria Catllà Sibiac, Teresa Fontanals Rovirosa, Josep Sibiac Pedro, Joan Rovirosa Ferrer, Antònia Pros, Rosa Guasch Adrià, Maria Albet Carbonell, Pere Rovirosa Safons, Enriqueta Papiol Robert, Maria Josepa Vidal Rovirosa i Maria Nogués Rodríguez. El grup representaria després diverses obres creades pel propi Remigi Juncà. Una de les més recordades és Somni d'infants, una nadalenca en què el polifacètic metge interpretava el cant dels ocells. Una altra peça teatral salvada per la memòria oral duia per nom Les germanetes, en aquesta ocasió Maria Catllà i Teresa Rovirosa en els papers principals. També va ser molt celebrada l'obra A ple bosc, en la qual hi havia una part musical composta per la jove estiuejant barcelonina Gertrudis Armengol, interpretada per ella mateixa al piano i amb Rita Pedro i Rosa Ivern cantant a duo. El tàndem Juncà-Armengol va crear, així mateix, un quadret líric anomenat Infantívola, que es va estrenar el 7 de setembre de 1930 a l'Aliança amb un repartiment format per Maria Catllà, Teresa Fontanals, Rita Pedro i Josep Sibiac. En aquesta sessió també representà una obra breu, Les germanetes, interpretada per Maria Josepa Vidal i Maria Nogués. Aquesta peça va ser protagonitzada, en una altra ocasió, per Maria Catllà i Teresa Fontanals. També hi ha constància de la posada en escena, el 5 d'abril de 1931, de l'obra L'orfanet, del mateix Juncà. El doctor Juncà no solament s'encarregava del teatre, sinó que també combinava aquesta activitat amb la de dirigir la colla de caramelles infantils de l'Aliança, creada l'any 1929. La Guerra Civil, i sobretot l'assassinat de Juncà el juliol de 1936, van posar fi a la trajectòria d'aquests grups teatrals. Bé, i fins aquí doncs aquesta ressenya del grup de teatre i secció infantil de Cubelles. La setmana que ve continuarem amb aquesta sèrie dels grups de teatre de Cubelles al llarg del temps i d'aquí fins al final anirem escoltant música. En primer lloc tenim preparat el Blue Vega amb el tema Mambo número 5, A Little Bit Off.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Bé, i això és tot per avui. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Senyors i senyors, com esteu? Aquest és el programa de A 50 del 60, aquí a Ràdio Covelles, que fa, veieu, molts anys i panys. Doncs, no us agradaria escoltar a la Glòria Estepan? Doncs provem-ho. Per què no anem amb una cançó que aviam deixa'm mirar la llista que diu Bad Boy, Bad Boy.
1: My place?
2: Not tonight. I think I'd rather take a walk.

0: tell me the truth. You seen another guy?
1: Not exactly.
2: I sí, estem amb aquest especial Gloria Estefan. Doncs, en té una conga.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Ai, quina marxa, eh? Aquesta és la Gloria Estefan. I ara ens diu una cosa que diu: oye mi canto, aviam si té més marxa o no tanta, o ha recordat la seva manera. Oye mi canto, i ho diu així. Ràdio Covelles,

Oye, mi canto. Això, l'especial de la Gloria Estefan. Oye, mi canto. I després, amb aquesta marxa no la podem deixar estar. Hi ha una que diu... Un, dos, tres. I continuem amb la Gloria Estefan amb aquest especial monogràfic aquí a Ràdio Cubelles, a 50 dels 60. Vinga. One.

Un, dos, tres. Gloria Estefan. I ara es diu una cosa... You'll be my... Gloria Estefan amb la seva marxa. I aquí no podem deixar de banda. Aprofitem avui... You'll be my...

I això sí que se'n diu marxa amb totes les races aquí, la Gloria Estefan. Don't wanna love you. Vinga. Something.

I amb aquesta cançó us diem adeu fins a la propera. Això era la Gloria Estefan. Fins ara. Adeu.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: El bus urbà de Cubelles redueix parades a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre per millorar la puntualitat. El govern municipal ha decidit reorganitzar els recorreguts per garantir el compliment dels horaris previstos, que era una de les queixes principals dels usuaris des de feia bastants mesos. Per tant, aquest dilluns 5 d'octubre entra en vigor aquesta reorganització en el Servei de Transport Públic Municipal de Cubelles. L'Ajuntament ha decidit reduir el nombre de parades i redefinir el traçat de l'autobús urbà amb l'objectiu de garantir la puntualitat del servei i la fiabilitat dels horaris de pas, que representava la queixa principal dels usuaris, com dèiem, des de fa mesos. Núria Planas, regidora de Dinamització Econòmica i responsable de Mobilitat, ho ha explicat així aquí a Ràdio Cubelles.
2: El problema ara principal és que, com que el bus no arribava, no sabies mai quan passava. Llavors, per garantir que els horaris es preserven, hem tingut que eliminar parades. Llavors, amb això es garanteix que dintre de l'hora ja tothom sabrà quan, si el bus ha de passar a les 8:20, ha de passar a les 8:20. La fiabilitat de les parades. M'hagués agradat fer més, de veritat, però dintre de les condicions contractuals que tenim no podem fer masses coses més.
0: Concretament, a partir d'aquest dilluns s'anul·len 14 parades i se'n creen 5 de noves, deixant el total en 36 parades en tot el recorregut. Un dels canvis destacats és que l'autobús deixarà de passar pel passeig de Vilanova. Així ho ha confirmat la regidora de Dinamització Econòmica, Núria Planas.
2: L'alternativa per la qual s'ha optat al final és fer una limitació de les parades. Llavors hem aprofitat aquesta limitació de les parades per pacificar tot el centre, o sigui que el bus no passi pel centre, que era una cosa que primer que era més perillosa perquè llavors aquí hi ha més ciutadans que hi ha pel mig, i el passeig Vilanova era un tram que era molt complicat, i llavors hem pacificat, i llavors hem fet un bus que més que un bus de servei de porta a porta és un bus llançadora, que el que fa és unifica tots els territoris dintre de Cubelles. Llavors arriba al mateix lloc que abans, però fent menys parades.
0: La regidora Planas ha explicat també a Ràdio Cubelles que la concessió actual respon a un contracte adjudicat el 2015 i que no expira fins al 2030. Les condicions de mobilitat i de trànsit del municipi han variat en l'última dècada per motius de normativa, d'increment de població, també canvis que hi ha hagut als carrers, i tot plegat impedia mantenir l'horari previst en el contracte amb les parades existents. Davant d'aquest escenari, la impossibilitat administrativa també de modificar o ampliar el contracte actual, el consistori i el govern municipal han valorat dues opcions. En un primer moment, passat d'un bus cada 60 minuts a unes freqüències més llargues, d'una hora i 20 minuts, una opció que s'ha descartat perquè comportava reduir les expedicions de 12 a 9 i això desajustava també els enllaços, per exemple, amb les escoles o amb l'estació de Rodalies. L'altra opció era reduir les parades i pacificar el centre, que ha sigut l'alternativa escollida, ja que d'aquesta manera es manté la freqüència de pas cada hora i es retallen punts de parada en carrers complexos, com ara el passeig de Vilanova, i això evita retards. Segons la regidora Planas, el vehicle de l'autobús funcionarà ara més aviat com un bus llançadora que connectarà els barris i els sectors del municipi més allunyats entre si, com el centre, el barri marítim, les Salines, Mestrader, i es prioritzaran trajectes plans i accessibles fins a les parades dins de cada barri per als veïns amb mobilitat reduïda. Planas també s'ha compromès a fer millores en les instal·lacions de les parades de l'autobús urbà.
2: Modificarem les parades, modificarem la senyalització i amb les parades definitives que quedin mirarem de posar bancs, mirarem de posar marquesines, mirarem d'adaptar al màxim les parades per ser més còmodes i més adaptades al segle XXI.
0: Paral·lelament a tot aquest canvi en horaris i parades de l'autobús, que, tornem a repetir, entren en vigor aquest mateix dilluns 5 d'octubre, Doncs paral·lelament a tot això, l'Ajuntament està treballant amb una consultoria externa amb dos temes. D'una banda, preparar els plecs de la futura licitació prevista pel següent mandat i de l'altra, regularitzar de manera definitiva el servei dels caps de setmana que es continuarà mantenint.
2: Paral·lelament tenim una empresa que està estudiant els nous plecs perquè, clar, la legislatura acaba, al final s'haurà de fer una nova licitació i estem treballant ja amb la nova licitació i en poder fer un bus adaptat a les situacions d'ara i en el futur, perquè al final si fas un bus que s'adapti només a la situació d'ara i aquests contactes que són tan llargs, has de deixar un marge de maniobra per poder-te adaptar a les diferents situacions. Està estudiant això, aquesta empresa està mirant la modificació contractual per encabir els caps de setmana.
0: L'entrevista sencera a la regidora Núria Planes sobre els canvis a l'autobús urbà es pot recuperar a radiocubelles.cat. L'atur registrat s'ha reduït en 10 persones a Cubelles durant aquest mes de setembre. El total ha quedat en 787 persones, que són 50 més que el 2025. Per tant, l'atur registrat, podem dir, que ha baixat a Cubelles durant el mes de setembre, segons les dades publicades per la Generalitat. Concretament, ho tornem a repetir, després d'aquests 30 dies de setembre, el total d'aturats ara és 10 persones més baix que el que hi havia a l'agost i queden una xifra de 787. Tanmateix, Cubelles continua amb una diferència a l'alça en comparació amb el 2025 i, de fet, ara hi ha 50 desocupats més que fa un any. Al conjunt del Garraf també s'ha notat un descens moderat de l'atur registrat a tots els municipis, excepte a Olivella, on ha pujat. A la comarca ara hi ha un total de 7.114 aturats, que són uns 50 menys que l'agost. En comparació amb el setembre del 2025, però, el Garraf en conjunt suma ara uns 90 aturats més. A tot Catalunya, l'atur ha viscut un repunt d'unes 600 persones a tot el país, però l'afiliació a la Seguretat Social ha pujat i torna a superar els 4 milions de persones. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha fet una valoració positiva de les dades d'atur registrat d'aquest últim mes.
3: La dada més rellevant en la recuperació dels 4 milions de persones afiliades confirmen la solidesa del mercat de treball català i evidencien que Catalunya lidera la creació d'ocupació i activitat econòmica al conjunt de l'Estat. Nosaltres, com a govern, estem satisfets, valorem positivament la dinàmica d'activitat econòmica i de creació d'ocupació i, com sempre dic, el que estem intentant és definir polítiques que ajudin i que això continuï així i que aquesta prosperitat sigui cada vegada més compartida.
0: El total de persones sense feina a Catalunya supera per poc aquest últim mes les 330.000. L'octubre Més 65 oferirà activitats pensades per a la població de més edat de Cubelles. El dinar de gala de la gent gran se celebrarà el 18 d'octubre i aquest cicle inclou també propostes sobre el dol, el benestar i la qualitat de vida, entre altres qüestions. La programació, que arrencarà el dia 5 i s'estendrà fins al 27 d'octubre, començarà amb una xerrada del cicle de converses anomenada Quan la pèrdua arriba. Parlem del dol, que anirà a càrrec de Jennifer Garcia, psicòloga del programa Viles Cuidadores. Un cicle de xerrades que tindrà continuïtat sobre aquest tema també els dies 19 i 26 d'octubre. Durant el mes també s'abordaran qüestions relacionades amb el benestar i la qualitat de vida, com els recursos i les prestacions socials adreçades a la gent gran, l'envelliment actiu, saludable i productiu, la prevenció de l'esgotament de les persones cuidadores o el document de voluntats anticipades. L'octubre Més 65 també sortirà del casal de la gent gran amb diferents propostes. Per exemple, el 14 i el 19 d'octubre aniran els qui ho vulguin a l'Hort Comunitari de Can Travell. El dia 20 d'octubre es farà també una passejada guiada per diferents punts d'interès del patrimoni de Cubelles. Fins i tot s'ha muntat una excursió fora de la vila. El dia 22 d'octubre els qui vulguin podran anar a una sortida cultural a Tarragona, que té una inscripció amb un preu fixat, però que l'Ajuntament hi col·labora pagant el transport. Un dels actes centrals de l'octubre Més 65 serà el diumenge 18 d'octubre, l'habitual dinar de gala de la gent gran, que, a més, tindrà el seu ball posterior. La vessant més lúdica d'aquest programa d'activitats tindrà també una cita destacada el 24 d'octubre a la plaça de la Vila, on es farà un bingo musical, hi haurà animació, un espectacle de drag queen i un tardeo amb música dels anys 80 i 90, segons el que anuncia l'Ajuntament. La programació de l'octubre més 65 es completarà, entre altres propostes, amb un taller divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, i una taula rodona sobre el Banc del Temps. La decisió de Renata B2 de no tornar a presentar-se com a cap de llista del PSC va ser tan personal com compartida amb l'executiva del partit. Segons ha comentat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles, en veure que Arturo Carrillo estava disposat a fer un pas endavant i que el projecte, per tant, tindria continuïtat, va optar per apartar-se de la primera línia.
4: Bueno, com moltes altres decisions que es prenen a la vida, no només hi ha un motiu que ho hagi provocat. Jo, és veritat que aquesta legislatura no ha estat fàcil per diferents motius i jo volia fer aquest pas al costat, i el que em va fer decidir, parlant-ho amb l'executiva, és que hi havia qui volia continuar tirant endavant, no? I sabent que hi havia qui volia portar aquesta i tornar a ser, o sigui, ser candidat i volia tirar endavant el projecte, i per tant doncs, jo podia apartar-me sense que no hi hagués ningú, diguéssim, doncs al final vam decidir, és a dir, va ser una decisió personal, però va ser també acompanyada per l'executiva i pel fet de que en aquest cas l'Arturo Carrillo volgués encapçalar la candidatura del 2027.
0: B2 també ha reivindicat el lideratge del partit aquestes últimes legislatures i l'increment en la representació, passant de 2 a 3 regidors el 2019 i aconseguint 4 regidors i el major nombre de vots en unes municipals pels socialistes el 2023.
4: Partíem d'una situació complicada en el qual havíem, en el 2015 van haver 2 regidors, amb un percentatge de vots més reduït. En el 2019 vam augmentar aquest percentatge de vot i vam aconseguir 3 regidors. Primer va ser regidor el Jaume García.
0: Ah, després, sí, el Jaume García, sí.
4: Després va agafar el relleu a l'Alberto Fernández quan va dimitir el Jaume. I en aquesta legislatura doncs, hem engrandit encara més el projecte socialista, passant a 4 regidors, passant del 20% de l'escrutini. Això vol dir que van ser els millors resultats que ha tret mai el Partit Socialista Cubelles en unes municipals.
0: Renata B2, a més, en l'entrevista a Ràdio Cubelles, ha fet un repàs de la trajectòria que l'ha portat aquests últims anys a tenir papers diferents en la política local, una legislatura a l'oposició, l'actual al govern. Ara creu que és el moment de fer un canvi.
4: Jo ho valoro molt positivament. En aquest cas, com bé deies, doncs, he passat per una mica totes les fases, no?, diferents de la política. Em vaig presentar una primera vegada com a independent, en el que per molts pocs vots no vaig aconseguir ser regidora, però vaig continuar vinculada al projecte. La següent legislatura vaig ser encapçalar i vaig ser regidora els 4 anys a l'oposició, com bé deies, i aquests 4 anys he estat governant. Que m'hagués agradat continuar i aconseguir l'alcaldia, sí, però la veritat és que, bueno, no sempre acabem tal com amb l'objectiu que vam començar, i la veritat és que, bueno, crec que era millor fer el pas i donar pas a algú que tingués més ganes i més ganes de tirar endavant el projecte, sincerament.
0: Renata B2 defensa que el PSC és un partit de govern i per això han donat continuïtat al pacte actual, malgrat no poder liderar l'Ajuntament des de l'alcaldia.
4: Que nosaltres ens vam presentar per liderar i per ser alcaldesses, per aquest motiu pel qual jo em vaig presentar. I llavors, sí que estem a govern, i jo, de fet, és veritat que jo deia que l'oposició és molt dura i ho continuo dient, jo prefereixo estar a govern. No hem pogut fer tot allò que voldríem, però sí que hem fet algunes coses, no? Jo, aquests dies que ja és una notícia pública i, per tant, doncs, la gent m'envia missatges i em para pel carrer, doncs, he trobat agraïments per part d'algunes entitats, per exemple, d'algunes persones a títol individual. Crec que jo personalment he fet feina en l'àmbit de la cultura i l'ensenyament, que era l'àmbit del patrimoni i la memòria històrica, que són els àmbits en els quals jo he treballat. Que no hem fet tot el que hem pogut i tot allò pel qual ens van presentar les eleccions, és evident.
0: La regidora socialista, Renata Bedós, finalment també confia en la nova etapa que agafa ara Arturo Carrillo per mantenir el PSC com un dels partits importants a l'Ajuntament en les pròximes eleccions. L'entrevista sencera amb Renata Bedós la podeu recuperar quan vulgueu a radiocubelles.cat. L'Ajuntament ha cancel·lat el Covermut per les males previsions meteorològiques. La fira s'havia celebrat aquest de setmana 3 i 4 d'octubre al Passeig Marítim. Aquesta és la tercera edició consecutiva que queda suspesa. La decisió s'ha adoptat tenint en compte la previsió de pluja, que podria afectar tant els treballs de muntatge i preparació de l'espai com el desenvolupament de la mateixa fira. Davant d'aquesta situació, la Regidoria de Promoció Econòmica ha optat per la cancel·lació amb l'objectiu de garantir la seguretat dels paradistes, dels participants, del personal de l'organització i del públic assistent. Així ho ha confirmat a Ràdio Cubelles la regidora Núria Planes.
2: Ha sigut una decisió molt dura de prendre perquè ha estat fins a l'últim moment mirant les prediccions diferents del temps compulsivament cada 5 minuts, però veiem que no canvien i que a més hi ha dos dies que afecten el muntatge, per exemple dijous, que demà també hi ha aire, no només pluja sinó aire, que això realment sí que és un problema pel tema de les carpes, perquè bueno, ja ens va passar que el 2024 vam tenir que pagar unes carpes perquè es van fer malbé. Doncs llavors això, doncs, que per en diferents moments hem vist que no es podia fer perquè bueno, posava en risc també els treballadors que fan el muntatge, i que després el dissabte i el diumenge, tot i que ha anat variant el temps, que semblava que al principi era molt dolent i ara sembla que no sigui tan dolent, però al final sí que acaba la pluja i que pues, els grups de música amb quatre gotes ja no poden tocar perquè...
0: El Covermut havia de reunir el Passeig Marítim aquest cap de setmana, propostes diferents vinculades a la gastronomia, el comerç i l'oci, amb parades i activitats programades al llarg de les dues jornades. L'Ajuntament de Cubelles lamenta les molèsties que la cancel·lació pugui ocasionar i ha agraït la comprensió dels paradistes, dels participants i de la ciutadania, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Promoció Econòmica.
2: Que haig d'agrair aquí que han sigut super assertius amb aquesta decisió, que jo he estat parlant amb diferents restauradors i que ho han entès perfectament. Al final, tots tenim aplicacions que miren la predicció del temps. Abans de que jo ho estigués mirant, també ho estava mirant ells per fer les compres i tot, i que han entès perfectament la situació, que han respectat a l'Ajuntament amb la seva decisió i que no hi ha hagut cap confrontació amb això. I això també és d'agrair, perquè ja que prens una decisió dura, que almenys tinguis el suport de la gent que hi participa.
0: Aquesta és la tercera suspensió consecutiva del Covermut que no s'ha pogut celebrar des del 2023. L'arquitecte de la sala Multiusos de la Mota, en Josep Maria Pujol, ha rebut amb tristesa la decisió d'enderrocar l'edifici. Defensa que se n'estudiï la recuperació i proposa un pla director o un pla estratègic i analitzar l'estructura, que considera ben conservada. L'aprovació en l'últim ple municipal de 320.000 euros per enderrocar l'antiga sala Multiusos de la Mota ha revifat darrerament el debat sobre aquest edifici, que porta abandonat des de fa gairebé 20 anys. Per això, des de Ràdio Cubelles ens hem posat en contacte i hem entrevistat en Josep Maria Pujol Torres, que és l'arquitecte que va idear el projecte i que va dirigir les obres l'any 1991. I així és com diu que ha rebut la decisió del govern municipal d'enderrocar aquest edifici.
5: La rebo amb tristesa, perquè per mi els edificis són fills, perquè has dedicat un temps, l'has mimat, l'has cuidat, l'has construït i s'han gastat molts diners. En aquella època es van gastar 400 milions de pessetes, que ara construir-ho de nou aquest edifici voldria 7, ¿vale? Un 6 o 7 al canvi.
0: 6 o 7 milions d'euros.
5: D'euros, sí, sí. I crec que veure morir un altre edifici, perquè jo ja, aquest seria el quart que m'ha desaparegut.
0: Josep Maria Pujol Torres defensa que el projecte va néixer com una sala multiusos i pensant que en el futur pogués acollir activitats públiques de tota mena. Per això l'arquitecte pensa que l'Ajuntament hauria d'optar per un pla director o un pla estratègic que ajudi a aconseguir suport d'altres administracions en la reforma i que també permeti concretar-ne millor la idea o el projecte d'activitats que s'hi vulgui fer finalment.
5: Crec que aquest edifici té una oportunitat nova, i aquesta oportunitat nova passa a entendre a través d'un pla director o un pla estratègic que això existeix a, existeix a la, a la, a l'urbanisme. Aquest pla estratègic, aquest pla director, ja es fan en molts edificis que són equipaments o que són edificis patrimonials, i hi ha unes certes subvencions que poden ajudar a reconstruir-ho o per l'utilització exactament d'un equipament públic, en el qual poden haver diverses activitats, com ho estàveu comentant abans, que podia reciclar-se aquestes activitats per tenir un teatre experimental, per tenir un congrés petit, per tenir música una altra vegada, i inclús al voltant pues, tenir un espai d'esbarjo o tenir un puesto d'observació de les coses de les aus al delta, a la sortida del Foix.
0: Pel que fa a la situació de l'edifici, Josep Maria Pujol Torres apunta que l'estructura es va construir amb una robustesa important, amb una planxa de formigó a la base per evitar el moviment dels fangs del riu i que, a més, tot plegat es va fer per perdurar. Creu que els danys que hagi patit seran superficials i que es poden recuperar encara que l'interior estigui vandalitzat i que s'hagi abandonat durant tants anys.
5: Jo el que crec és que l'estructura està bé, les parets estan bé. El que no està bé és l'interior, que sembla... Jo vaig fer unes naus, que eren 10.000 metres de naus, amb el qual és un edifici de vidre que va estar abandonat i tirat pedres i vandalitzat, tot ple de pintura i tot això, i ara actualment està en funcionament perquè un altre promotor l'ha agafat a baix cost i ha pogut refer tot l'edifici i ara està en funcionament. Vull dir que quan veus la imatge que de degradació, potser és superficial. ¿Vale? I llavors aquestes coses s'han d'analitzar profundament i s'ha de fer un informe bastant correcte o contrastat, o un altre informe contrastat, per veure el valor que pot tenir aquest edifici actualment si no s'enderroca i quines intervencions, com t'estava dient, un pla director, un pla estratègic, es poden fer per recuperar aquest edifici. Si

0: l'ocupació dels terrenys per a la construcció d'un complex mixt, esportiu i hoteler va provocar l'aturada de totes les activitats a la sala i que l'Ajuntament en retirés totes les instal·lacions durant la legislatura 2007-2011, ja que s'havia d'enderrocar. El projecte hoteler, però, va fer fallida amb la crisi del 2008 i van passar uns anys fins que l'Ajuntament no va poder recuperar legalment l'espai, cosa que es va confirmar durant la legislatura 2011-2015. Tot i la recuperació de l'edifici i el pas a mans un altre cop de l'Ajuntament, en cap moment des d'aleshores es va arribar a revertir l'abandonament i el deteriorament de l'edifici, que de fet, des d'això, l'any 2007, que no ha tornat a acollir cap acte públic.
1: Aquest cap de setmana arriba una nova jornada esportiva per les entitats cubellenques. El club de futbol Cubelles visitarà el camp de l'Amposta, en ple epicentre del temporal de pluges, que esperem no s'allargui fins al diumenge, que és quan el Cubelles ha de jugar el seu partit a les 5 de la tarda al municipal d'Amposta, en una nova jornada de Lliga. L'equip cubellenc arriba al partit després d'haver guanyat els dos primers compromisos de la temporada i buscarà mantenir aquesta bona dinàmica i sumar el 3-3. Abans, però, haurà de superar una Amposta que posarà les coses complicades. Per la seva banda, el segon equip del club de futbol Cubelles rebrà el Josep Pons i Ventura al Vegas. Serà dissabte a 6:45 de la tarda. Un Cubelles que no va poder finalitzar el seu partit davant del Sant Sadurní, que va quedar suspès en els últims minuts. Això sí, amb el marcador en contra per als cubellencs, haurà de buscar els 3 punts a casa davant de la visita del Vegas. Anem cap a un dels debuts, és el club de futbol Sala Cubelles, que debutarà dissabte a les 6 de la tarda en la primera catalana, després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, la reestructuració que va fer la Federació Catalana de Futbol de les competicions de futbol sala. Els cubellencs han acabat finalment a la primera catalana. El Cubelles rebrà el Sant Just, en aquest cas a les 6 de la tarda, en el que serà el seu primer partit en aquesta categoria, un partit que significarà també el debut de moltes de les peces de l'equip i fins i tot de l'entrenador, en una temporada on aquesta mateixa setmana el seu president no descartava lluitar per l'ascens de categoria. Pel que fa a l'hoquei patins, el Club Patí Cubelles masculí visitarà la pista del Vilassar dissabte a les 6 de la tarda. Després de perdre la seva segona jornada, els cubellencs sumen 1-6 en aquest inici de temporada i buscaran doncs la seva primera victòria en aquesta primera catalana en el grup A. Pel que fa a l'equip femení, jugarà a casa diumenge a 1:45 davant del Alpicat. Les cubellenques buscaran la segona victòria de la temporada, ja van debutar amb victòria per 0-5 davant de l'Horta i aquesta setmana doncs tindran el seu primer partit a casa en aquesta primera catalana en el grup B, on estan enquadrades. I també hi ha agenda pel que fa a vòlei, també hi ha 3 compromisos. Per una banda, el sènior femení rebrà el vòlei Sant Martí diumenge a 1:45 de la tarda. A la mateixa jornada, el Cubelles Blanc visitarà el Vilafranca a 1:00, mentre que el Cubelles Blau jugarà a la pista del Caracas sènior masculí de Bellvei. Això serà a 6:00 de la tarda. Un cap de setmana amb molta activitat esportiva per als equips cubellencs i amb partits tant a casa com a domicili i, sobretot, doncs, el debut especial del club de futbol Sala Cubelles, que estrenarà la primera catalana. Tot això amb la mirada posada al cel, perquè les previsions meteorològiques parlen de que podria ploure durant tot el cap de setmana. Veurem si això acaba o no afectant aquesta jornada esportiva. La Federació Catalana de Vòlei investiga els incidents que van passar en el partit entre el Cubelles i la Ràpita, un partit que es va disputar diumenge però que no es va finalitzar. Durant el 5è set, el match es va haver de suspendre amb empat a 2 després d'uns incidents que van acabar amb un enfrontament entre persones del públic i jugadors de l'equip visitant. Després del que va passar, els dos clubs han fet públics els seus comunicats. El club de vòlei Cubelles expressa el seu profund pesar i rebuig i condemna les situacions d'enfrontaments i les agressions físiques que es van produir al pavelló. El club assegura que està analitzant el que va passar i que recollirà tota la informació necessària per aclarir els fets. També afirma que prendrà les mesures que corresponguin un cop es determinin les responsabilitats. Per la seva banda, la Ràpita també ha fet el seu

0: El comunicat on dona a conèixer la seva posició i la seva visió dels fets. El club anuncia que ha elaborat un document, que també ha enviat a la federació, on es detalla tot el que es va viure el passat diumenge. La Federació Catalana, per la seva banda, també s'ha pronunciat sobre el cas. En el seu comunicat condemna qualsevol acte de violència i assegura que els comportaments viscuts diumenge no tenen cabuda en el voleibol. L'organisme federatiu ha informat que també ha rebut els informes dels clubs i les proves biogràfiques disponibles. Ara haurà d'analitzar aquesta documentació per determinar què va passar i establir, si correspon, les responsabilitats i les mesures previstes en la normativa. De moment, no hi ha una resolució sobre els fets. La investigació de la federació haurà de permetre aclarir les circumstàncies de l'enfrontament i determinar les acusacions que corresponguin. De moment, el partit segueix suspès amb aquest 2-2 momentani en el marcador i aquesta jornada torna a haver-hi partits. En aquest cas, doncs, el Cubelles tornarà a la competició.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Molto.

0: tu monja.
1: Ràdio Cubelles.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Cubelles no és ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any. Bon dia, benvinguts. Això és Ràdio Cubelles, això és Cubelles no és ràdio. Us parla el Xavier Borrell, un programa més, el primer programa d'octubre, i estem amb... Sempre dic el mateix, estem amb ganes de fer coses, però és que sempre tenim ganes de fer coses. Aquest cap de setmana, per exemple, ve el Canyelles Mil·lenària i anirem allà i us convidem molt a que vingueu a disfrutar del Festival de Novel·la Històrica de Canyelles, que a més es fa al castell. Estaré jo, estarem el Pedro Ángel, el Quim Micó, i venen autors de moltíssima qualitat. Qualsevol cosa, podeu mirar la programació a les xarxes socials de Canyelles Mil·lenària, o potser, no ho tinc clar, però segurament que sí, a l'Ajuntament de Canyelles. Dit això, tenim un parell d'entrevistes, així com rotllo creixement personal. Així podem començar la temporada amb una bona mentalitat i un bon creixement. I tenim alguna coseta relacionada amb el thriller, que ja us direm, però... Tenim el nostre col·laborador Marcial, que ens vol explicar coses molt xules.
4: Si t'has perdut alguna cosa de l'actualitat literària és perquè no escoltaves Cubelles Noir Ràdio.

It don't mean a thing if it ain't got that swing. Doncs ja tornem aquí, estan tots vosaltres aquí a on? A Ràdio Cubelles amb la maleta de la Guspireta. Escoltem aquesta cançó.

Doncs ja tornem a estar aquí, com tots us dèiem, aquí a la maleta, aquí us parla la Txell Marcilles i com cada setmana doncs, tenim música dels 40 i dels 50. En aquest cas, avui ens toca una mica dels anys 40 de swing, perquè els que ens agrada ballar també swing, doncs avui tenim un programa doncs, ple de música per ballar, l'indy hop, una mica de balboa i aquestes coses que fem els que ballem swing. La setmana passada vam tenir una mica de rock and roll, ja sabeu que m'agrada portar una mica de cada, perquè és el que també em representa i també vull compartir. I doncs aquesta setmana ens toca swing. Acabem d'escoltar una cançó de la Lady Gaga i el Tony Bennett, que van fer, la Lady Gaga va fer dos àlbums de swing, i en aquest cas doncs, col·laborant amb el gran Tony Bennett, que ja no està entre nosaltres, ens va deixar fa uns anys, i no fa pas molts, però sí que és veritat que ja no hi és. Però ens queda sempre dels grans com el senyor Elvis, el Frank Sinatra, Dean Martin, tots aquests grans de l'època que feien músiques, jo crec que de moment inigualables, i tenien una veu inconfundible. Tu quan escoltes el Frank Sinatra, per això li deien la veu, doncs saps que és ell, o el Tony Bennett, avui l'hem escoltat. En definitiva, que ja no fan música com la d'abans. I jo estic aquí per transmetre aquesta gran música, que encara no és que estigui oblidada, però l'escoltem la gent doncs, que som molt fans, i també m'agrada compartir-la amb els oients de Ràdio Cubelles. Dit això, ara passem amb una també de les grans de l'època, entre els anys 40 i 50, aquesta senyora també, com us ben dic sempre, tenim grans artistes que van durar molts anys la seva carrera, molts, i aquesta senyora doncs, va tocar els anys 40 i els anys 50. També l'hem ballat amb rock and roll i avui la porto, que també l'he punxat moltes vegades a les meves sessions, moltes, la gran Peggy Lee, si no sabeu qui és, mireu el Sant Google, que allà ho diu tot, menys el número de la loto i la talla de calces que gastem, ho diu tot. Doncs escoltem la Peggy Lee amb All Right, Okay, You Win.

Doncs all right, ok, you win, de la Peggy Lee. I ara que ja comencem a entrar en el rotllo del swing dels anys 40, seguim ja entrant de ple en el ajo, no? Diguéssim, i tenim quines millors representants dels anys 40, de l'època de guerra, de la Segona Guerra Mundial. Recordem que la Segona Guerra Mundial va comprendre entre el 39 i el 45. Sempre el que dic jo, els deia als meus alumnes, que ens hem de traslladar quan fem alguna reflexió o quan comentem quelcom, hem de traslladar-nos al context històric, a l'època històrica del que estem explicant en aquell moment, no? I en aquest cas, doncs, els anys 40 era època de depressió, època de mals rotllos, de guerres, de morts, i doncs la gent ho combatia doncs com bonament podia, en aquest cas doncs amb bona música i alegrant una mica els dies. I hi ha músiques, per exemple, dels anys 40 que jo em poso a escoltar que no és ballable, sinó que per escoltar allà prenent el que sigui que prenem i estar allà de bon rotllo i sentadets, descansant, relaxats. Però també hi ha altra música com a la que us porto, que és per ballar. I ells també ballaven, també ho tenien prohibit. Recordem que els nazis van prohibir les músiques negres, de gitanos, de tot el que sigui de que no fos raça ària, ho van prohibir, i totes les jams que es feien, les ballades, sobretot a Alemanya, en aquest cas, sí, clar, doncs estaven prohibides. Estaven prohibides, venien els nazis, la Gestapo, les SS, les SA, tot allà a donar pel culet una miqueta. I llavors doncs la gent feia clandestins. Clandestins seria doncs sense que ningú se n'assabenti, sinó els quatre gats que venen allà a ballar i a tocar, doncs ja està, ho feien en llocs concrets, amagats, perquè no se'ls veiés. Dit això, ja he fet una mica de bola cebolleta. Les representants més gores de l'època, més heavies, serien les Andrew Sisters. Tu escoltes aquestes senyores i et recorda doncs els anys 40 plenament, l'època. Aquestes senyores també van anar a tocar i a cantar, en aquest cas a cantar, davant dels soldats que estaven destinats a la Segona Guerra Mundial, i elles doncs venien a alegrar una mica doncs la vida de tan trista que tenien, entre cometes, no? Els que anaven a la batalla. I avui he volgut triar un dels clàssics que també ha sigut molt versionat, que es diu In the Mood. Si anem aquí també a les festes majors, la toquen sempre, quasi sempre, és un estàndard de l'època i de totes les èpoques, i en aquest cas us porto una versió de les Andrew Sisters. Escoltem In the Mood, de les tres germanes, les germanes Sisters.

Acabem d'escoltar les Andrews Sisters, les germanes Andrews, no les germanes Sisters, que també m'he liat. És el que té tenir a vegades dislèxia o ser Dori, que em foto la pitjor un liu. Les germanes Andrews, In the Mood. I ara passem a un dels grans, també, com l'he anomenat al principi, quan he fet la presentació del programa, amb la veu. Al carrer li deien la totxa de plata. Jo me'n recordo de quan era petita que ho deien, i jo no ho entenia, ara ho he entès. Busqueu-los en Google i ho trobareu. La veu, es deia el Frank Sinatra, el gran Frank Sinatra, l'he punxat un munt de vegades. Aquesta cançó que porto ara per ballar l'indi és una mica complicada, però jo l'he vista ballar al Parc de la Ciutadella, per exemple, o als Cups, que l'he punxat moltes vegades, o a Lleida, quan estava a Lleida, i res, no té més presentació que escoltar-la. És un clàssic, New York, New York, m'encanta, de fet, quasi tot el que té aquest senyor musicalment parlant és una passada. No té més presentació que escoltar-lo, gaudir-lo, i ell, només ell, la veu, el Frank Sinatra.

i han passejat pels carrers de Nova York de la mà del Frank Sinatra, del Frank, com si fos tota la vida conegut aquí a Cubelles. Però bueno, aquests artistes tenen la peculiaritat que són, te'ls fas propers, ja que com que els escoltes tot el dia i els coneixes de tota la vida, el Frank, el de tota la vida, el d'aquí, del carrer de baix. En fi, doncs ara passem també a un altre representant de l'època, més finals dels 40-50, seria la Ruth Brown. També l'he punxat moltes vegades. És una de les primeres cançons que vaig començar a ballar jo quan em vaig iniciar en el món del swing, que per cert va ser aquí a Cubelles quan van fer el grup de swingnàtics de Cubelles, aquells temps, farà ja quasi 10 anys. 10 anys també que fa que col·laboro aquí a la ràdio. Molt contenta i molt feliç que ens donin aquesta oportunitat i res, agraïda eterna. Però aquesta cançó va ser una de les primeres que vaig ballar jo com a balladora, no? En aquest cas ja sabeu que hi ha dos rols dins del ball, de l'indie hop, seria el follower i el líder. Jo sempre he fet de follower, de líder no, perquè em faig de pitjar un lío amb els peus, sempre em faig de pitjar un lío amb les coses, però bueno, no. Jo sóc follower eternament, no canviaré de rol, perquè quan comences a canviar de rol i no controles, els peus et fas un entortolligall allà, que déu-n'hi-do. Doncs la Ruth Brown, amb una cançó que es diu 15 Hours. Molt gran, ella, molt gran, i la cançó encara més. Escoltem-la.

Ruth Brown amb 5, 10, 15 hours. I ara passem amb una cançó que m'encanta també. Ja l'havia descobert abans d'entrar en el món del swing, en els camins inescrutables del swing i el rock and roll, amb una cançó del Harry Connick Jr. És un que ha fet moltes cançons de Nadal, participacions en pel·lícules de nens, i aquesta cançó la va fer l'any 93, si no recordo malament, amb la pel·lícula Alguna cosa per recordar, en anglès Sleepless in Seattle. És la Meg Ryan i el Tom Hanks, que es troben a dalt de tot de l'Empire State. Segur que l'heu vista, no faré més spoilers. Molt bonica, a mi m'encanta, i la cançó és preciosa. A wink and a smile, un clicada d'ull i un somriure. Això és el que hauríem d'anar fent tots pel carrer, no, evidentment, no tota l'estona, però sí que portar un somriure que sempre ens ajuda en el nostre dia a dia, l'actitud positiva que li posem a la vida. Doncs us deixo amb ella, amb el Harry Connick Jr., a wink and a smile.

Diem adeu al Harry Connick Jr. I ara passem amb una mica més de tranquis. Aquesta cançó també, perquè veieu que les pel·lícules són importants, les bandes sonores, evidentment, per posar-te en situació, i el, diguéssim, el compositor o la cançó en si, doncs perquè en aquell moment faci més, diguéssim, més mella l'escena, més et faci arribar més al sentiment, no?, amb una música superimportant. Molt important les músiques amb les pel·lícules, superimportant, i estan buscades expressament perquè el que la veu en aquell moment la rebi l'escena com el director vol. I en aquest cas, doncs, aquesta pel·lícula es diu La jungla de cristal 2, Die Hard, en anglès. Ja sabem que va haver una època aquí en aquest país que traduïen les pel·lícules, els títols de les pel·lícules, molt a la babalà. O sigui, com em sortia a mi parlant en plata de los huevos. I això no està bé, perquè fos més cridanera, deixa-la tal qual. No es tradueixen segons quines coses, deixa-la tal qual. Va passar amb Rambo, ha passat amb La jungla de cristal, amb Tiburón. Aquestes són les que em venen al cap, però segur que n'hi ha moltes més. No traduïen literalment el títol, i llavors s'inventaven el títol. I aquí, a la pel·lícula aquesta, Die Hard, una mort dura, no? Van traduir La jungla de cristal, que no té res a veure de res. Però la gent, si li parles pel carrer i li dius Die Hard, quina pel·li és aquesta? Ara li dius La jungla del Bruce Willis, i ah, sí, sí, aquesta. En fi, dit això, a la segona part, la de l'aeroport, que passa per Nadal a l'aeroport, hi ha una escena que hi ha un senyor que està baix a sota de les pistes dels avions de l'aeroport, i ell té allà el seu despatxet, no? És el de manteniment. I està escoltant aquesta cançó perquè li recorda els anys 40, la Segona Guerra Mundial, Hawaii, tota la pesca té allà, fotos de Hawaii, floretes de Hawaii, tot això. I aquesta cançó, doncs, és d'aquella època. És on te la vaig descobrir jo, és preciosa, és de la Patti Page, i, bueno, no té més que, com sempre us dic, escoltar-la. Escoltem Patti Page amb Old Cape Cod. If

Old Kit Kat amb Patti Page. I ara passem a les germanes Andrews. Ja hem tornat a equivocar. A les germanes Andrews amb una cançó que m'encanta, porta molt bon rotllo, i ara per aixecar els ànims, ja que acabem d'estar relax total, ara aixequem els ànims una miqueta amb Boogie Boogie Bugle Boy.

I ara que ja estem posats, passem també, diem adeu a les Andrew Sisters I amb Boogie Boogie Bugle Boy. El videoclip està superbé, en blanc I negre, però és una passada. Amb elles els veus en plena feina. I ara passem a una de les grans també, que per mi la recordaré sempre, quan vaig començar a ballar swing, una altra, però aquesta és top. Sí, la Ruth Brown, me la recordo, m'agrada molt, però aquesta és top. De la pel·lícula, com sempre us he explicat, Swing Kids, Los Rebeldes del Swing, molt maca aquesta pel·lícula, també ambientada als anys 40, tota la repressió que us he explicat abans, que hi havia els nazis amb la música de Benny Goodman, Artie Shaw, Reinhardt, tots aquests que no tragaven els nazis, I aquesta cançó surt a la pel·lícula, no és, la cantant no és de l'època, però és un estàndard de By Mir Bis Duchesne, una cançó en alemany, però la canta una noia que es diu Jenny Siegel. Escoltem a By Mir Bis Duchesne, cantada en aquest cas per la Jenny Siegel.

0: Acabem de posar-nos a tope ballant una mica de l'indie hop amb Quasi Balboa, perquè aquesta cançó és molt ràpida i amb l'indie una mica justet arribarem, però bueno, es pot fer. A la pel·lícula ho fan, vale, que són gent jove i estan preparats ballarins que han preparat la coreografia, però es pot fer, jo ho he vist fer, a Barcelona, al Parc de la Ciutadella. I ara passem a una altra cançó de l'Etta James, que també és una de les grans, l'Etta James, amb una cançó que m'encanta, The Wallflower. Vull compartir-la amb tots vosaltres, molt xula la cançó. I aquesta cançó serà la pel·lícula del Regreso al Futuro, i molt xula. La primera part de Regreso al Futuro, quan tornen als anys 40, molt bonica. La pel·lícula Back to the Future, aquesta sí que està igual al títol, aquesta sí, i surt quan estan ballant els pares del Marty McFly. Us deixo amb ella, amb la Etta James i The Wallflower.
1: Hey, baby!

L'altre ja ens acaba de fer ballar. I ara passem a un altre del senyor Frank Sinatra, un altre que també m'agrada molt. Ja he dit abans, quan hem posat la cançó de New York, New York, que quasi totes són molt bones. I aquesta és una de les high level, les que greatest hits que m'encanten d'ell, que es diu Fly Me to the Moon. És preciosa. Escoltem-la perquè no té res més a dir que gaudir-la. Frank Sinatra amb Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. I ara passem, quasi entrem a la recta final del programa, i no per això no vol dir que tinguem menys música guai, sinó en aquest cas també seguim el mateix rotllo de música guai. Tenim el Solomon Burke, una cançó de Cry to Me, es diu. Surt a la pel·lícula Dirty Dancing, perquè ens podem ubicar. I és molt xula, jo també la vaig descobrir, però en aquella època, com que érem tots nens, no la vam apreciar com es mereixia, i l'hem apreciat ara de gran. Cry to Me, Solomon Burke, l'he punxat un munt de vegades, i és molt especial per gaudir-la, diguéssim, podem ballar blues, una mica de blues, o si no amb l'indie, més rapidet que amb blues. Us deixo un vell amb el Solomon Burke i Cry to Me.

Solomon Burke amb Cry to Me. Si la voleu gaudir, mireu la pel·lícula de Dirty Dancing i si no, l'escoltem on sigui, a YouTube, a l'Spotify, on sigui. I ara passem també, ja sé que no és per ballar swing, però l'he volgut posar perquè m'encanta, o sigui, és una senyora que per mi és pionera, va passar molt de... Normalment aquesta gent de l'època van passar èpoques d'alcohol, de maltractaments, de coses dures, i doncs tenim tota la seva carrera i els seus èxits basats, evidentment, en les seves vides que han tingut que passar, no? Que han hagut de passar. I ella, la Edith Piaf, doncs va passar moments difícils quan era una nena i després de gran. I després tot és el resultat, la vida que tenim, doncs l'artista ho plasma en la seva obra. I ella ho va fer així. I a la cançó, una de les cançons que m'agrada molt i volia compartir amb tots vosaltres és Non Gene Regret de Rihanna. Una cançó preciosa, com totes les que té l'Edith Piaf. No té més que, suposo que l'heu escoltat alguna vegada, no és la primera vegada que la poso i també sona, ha sonat a pel·lícules, ha sonat a tot arreu, però és molt bonica. Edith Piaf, Non Gene Regret de Rihanna.

Edith Piaf, non ce ne regret de rien, i em foto la pitjor una altra vegada. Ja hem arribat al final del programa. Avui ha sigut replet de bona música, de bon rotllo, de música antiga, però que mai passarà de moda, sinó que la música ens acompanyarà sempre. Dit això, doncs em despedeixo fins la setmana que ve. Espero que passeu una setmana superguai. Ara ja comença a notar-se al dematí a la nit la fresqueta. I gaudim-la i la calor que se'n vagi ja a prendre pel cul directament. Ja cansa, ja estem massa suats, ja no volem més. Però la podem gaudir sempre posant-hi bona cara i escoltant bona música d'aquí, de Ràdio Cubelles, de la maleta de la Guspireta. Us deixo amb el gran Luis Prima, amb una cançó que la poso sempre, inclús amb les jams d'aniversari, que es diu Just a Gigolo. Qui no coneix aquesta cançó, doncs va equivocat i la pot escoltar avui, aquí, ara. Ens escoltem la setmana que ve. Que vagi molt bé, salut i swing, Just a Gigolo. Fins aviat!

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: DJ Romo.

0: Me está mirando desde el otro lado. Creo que quiere que me acerque.
1: I seguim amb aquesta sessió que us oferim cada dissabte a les 8 o en repetició els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Cubelles.

tiki-taka-taka.

Bueno, Ràdio Cubelles, ens queden exactament 10 minuts de sessió i doncs espero que us ho esteu passant molt bé. Sí, sí.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Això és Més i Més. I és que comencem una altra edició d'aquesta bogeria de màquina del temps aquí al 107.5 de l'FM. Avui, Més de lo Més. Gloria Gaynor, I Will Survive. Comencem així de bé. Fran Recio, recordeu,

I és que és la veritable música més de més. Música que només trobes aquí, al 100% de l'FM Ràdio Cubelles, la teva màquina del temps. I si ens agrada recordar, ens agrada somiar. Perquè sempre hi ha un moment per la bona música. I la música no té data. I per això estem aquí, per portar-te tota la bona música, tots els records. Fora de modes, la música que ens agrada, la música que va sonar i la música que sona. I ens anem amb uns nois que ens agrada moltíssim, ells ens fan els Nacha Pop, i és la xica, la dona d'ahir, xica d'ahir.

Més i més, és que volem més temes. Los años de papel te vuelven a cegar como a no volver. I aquí ho tens, Anita Ward, amb aquest tema excepcional, Ritme i Veu.

programa especialíssim de Més i Més amb els Héroes del Silencio. Ens anirem amb el Phil Ferrum, amb Galaxy, per ballar una mica, per ballar tota l'estona.

i és que estan disfrutant de la bona música. Temes que coneixem, temes que es porten molts records. Temes d'ahir, d'abans i de sempre. I ens anirem també amb una altra realitat, la realitat dels OBK.

Tema especial dedicat a la Charo, aquella gran tarotista, que també la van tindre aquí, Anima 03, al seu programa de l'Hora Màgica. I ens anem amb la màgia dels FBI Project per continuar ballant.

Excel·lent també, aquests temes de més i més de la música ballonga. I és que aquí, a la teva ràdio, el 107.5 de l'FM, i aquest programa, La Màquina del Temps, té tots els estils. Excepte un parell. I és que seguidament ens anirem amb els Romeos i la seva vida en rosa.

I és que la música també es diu que és amor. La bona música aquí en Més i Més. I ens anem molt respectablement amb els Melanquins, respectable.

tema d'aquells Stock Aitken Waterman. Respectable, Melanquim. I ens anirem amb la dècada prodigiosa i aquell tema que també va sonar tant i tant Made in Spain.

Tota la música, tota la informació aquí, Ràdio Cubelles. Ens anem amb el MC Hammer.

I després del Ronaldo, és que també ens veiem, ballarem amb el ritme de l'Sputnik. Volem més música, més temes. Més màquina del temps.

a Sputnik. I la nostra màquina de temps salta, salta amb els anys. Ens anem amb Alaska i Los Pegamoides. Horror en el supermercado.

I és que ens anem quedant sense temps. Aquest serà l'últim tema per aquesta setmana. Però recordeu, torneu la pròxima setmana que tindrem més. I quan acabi aquest programa no marxeu perquè teniu tota la informació, més música, tots els estils, aquí, Ràdio Cubelles. Sense punt de l'FM que us ha parlat i us ha presentat aquesta màquina, els mandos d'aquesta màquina, boja màquina del temps, el Fran Red. I és que ens anem. Això ha sigut la teva màquina del temps. Tornarem la pròxima setmana.

Ahora vamos con Elephant Christ, Sunshine Red, Red Wing Band.

0: des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum.
1: Benvinguts a la bona música.
0: DJ Junior Vera.

Molt bona nit, família, i gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Avui us presentarem la nova web que hem fet pel programa. bonaonaradio.com. Repeteixo, bonaonaradio.com. En aquesta web trobareu tota la informació del programa i, sobretot, podreu demanar el vostre tema pel pròxim programa, enviar una dedicatòria amb molt de love per aquesta persona important que teniu o votar les diferents sintonies que tenim al programa. Així que us esperem. Som-hi!

I us recordem a tots el nou Instagram del programa, bonaona.radio. A tots els que ens seguiu, entre tots els que ens seguiu, sortejarem la nova samarreta del programa. Atenció! Així que vull veure aquest Insta ben ple.

Us recordem, cada divendres a les 11 i cada dissabte a les 12 de la nit, deixa't anar amb Bona Hora!

I recordeu, les peticions que vulgueu fer les podeu enviar a través de la nova web de bonaonaradio.com. bonaonaradio.com.

0: podemos bailar un poquito aquí. Sí, tú. Te estoy viendo.
1: Puja la temperatura al programa. Així que recordeu, vull aquest Insta ple. Ple de gent amb ganes, amb flow i amb molt bon rotllo. Així que recordeu l'Insta del programa bonaona.radio. Anem omplint-lo entre tots!
0: Sí, mami, ven acá, que te voy a decir dos o tres cositas. Vaya, sí me gusta. Muéstrame cómo tú bailas.

Arriba l'estiu. Escolta bé aquesta cançó. Som-hi!

quants records!

Church, crack.

Fala sério! Deixa a gente. Vamos lá!

Us recordem l'Instagram del programa, bonaona.radio. Esperem anant omplint-lo poc a poc entre tots. I us recordem que entre tots els que us subscriviu sortejarem la samarreta més cool de l'estiu, la samarreta del programa. Així que ja sabeu, ajudeu-nos, subscriviu-se i atents als propers sortejos que farem. Som-hi, va!

I ara sí, família, marxem. Moltíssimes gràcies per escoltar el programa d'avui, per la vostra companyia i, sobretot, per deixar-vos emportar amb nosaltres una nit més. Fins al proper programa, família. Som-hi! Deixa't!

0: mami.
1: Sí, tú. Te estoy hablando a ti. Te ves, pero bella.